0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu de l'habitatge continua escalant, tot i que per una mica de força comprar un pis o una casa a Catalunya ha estat un 10,5% més car el primer trimestre d'aquest any del que ho era un any enrere. L'habitatge nou s'ha encarit un 8% i el de segona mà prop d'un 11%. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps. Aquest increment de preu del 10,5% del primer trimestre del 2026 és lleugerament inferior al precedent. Durant els tres últims mesos del 2025, la pujada va ser del 10,9%, 4 dècimes més, i la resta de trimestres de l'any passat es va superar l'11,5% d'augment de preu.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
2: Canviem radicalment de qüestió.
3: Avui estem aquí a Bàscara, que és el poble on també he criat. Estem en el forn de Pal Empordà. És el pa que he menjat durant tota la vida i res, que em fa molta il·lusió poder presentar una instal·lació que me la sento molt meva pel fet només de que és el meu poble, diguem-ho així. El forn de pa a l'Empordà és un forn de pa que està portat per una família de tota la vida, de la família Feliu, i bueno, estan fent el pa de forma artesanal amb farina que ve de producte integrat. N'hi ha també alguna part que és ecològic i estan dins un projecte molt xulo que és aquí a les províncies de Girona, que els pagesos de la zona produeixen el gra, en fan la farina, una farinera d'aquí Banyoles, que és la farinera Coromina, i després aquesta farina l'utilitzen per fer el pa als flequers de la zona. Per tant, com sempre, tirant cap a casa, fent economia circular. Nosaltres apostem sempre per l'economia circular i sobretot per l'autoconsum, el que sigui el cercle, tancar-lo.
0: Avinguda d'Alt, sense número, Bàscara.

0: La colonització americana és un procés en què diversos països europeus van ocupar les terres del continent americà, en van espoliar les riqueses i van explotar la població autòctona per treure'n beneficis econòmics. Durant 400 anys, els imperis espanyol i portuguès primer i el Regne Unit, França, Països Baixos i Rússia després van participar d'una pràctica que comportarà l'empobriment de la població local, el desarrelament de comunitats indígenes o fins i tot el genocidi de grups ètnics. Però també és el procés que internacionalitza l'esclavitud com a mètode d'enriquiment. Es calcula que prop de 12 milions de persones van ser esclavitzades a l'Àfrica per després ser venudes a grans terratinents europeus a les Amèriques, on treballarien en condicions deplorables i sovint fins a la mort. Catalunya participarà de l'esclavitud i del tràfic il·legal d'esclaus. Hi haurà catalans que s'enriquiran amb aquesta pràctica i d'altres que construiran el seu llegat sobre l'esclavitud i que els permetrà formar part de l'elit social, política i econòmica del país. Algunes d'aquestes fortunes encara avui perduren. Avui parlem de l'esclavitud i de com l'afany de riqueses d'alguns pot passar per sobre de la vida d'uns altres. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 10. Traficar amb la vida. Els negrers catalans.

0: Som a l'any 1820. La corona espanyola acaba de prohibir el tràfic d'esclaus, però això no ha impedit que una embarcació catalana s'aturi a la costa de Ghana per carregar mercaderies. Però no són caixes o bidons el que carreguen, són persones. Desenes d'esclaus negres són empesos dins de la bodega entre cridòria i alguna fuetada. El temps és or. Quan tots són a dins, el vaixell desplega veles i salpa direcció a Cuba. Durant dies, el vaixell navegarà sotmès a la mar i les inclemències del temps, però també mirant d'esquivar les patrulles navals que persegueixen el tràfic d'esclaus. Quan arribin al port de destí, descarregaran els esclaus a la plantació, on seran explotats la resta de la seva vida. Però com s'ha arribat a aquesta situació? En quin moment traficar amb persones va ser una opció vàlida per guanyar diners? Malauradament, l'esclavitud és tan antiga com la humanitat, però en el cas americà hem de remuntar-nos molts anys abans d'aquest vaixell negrer. Hem d'anar fins als inicis de la colonització americana.
1: Colonització no és res més que la imposició d'una societat sobre l'altra. És el fet de que una societat domini l'altra. En realitat tenim dos termes que són bastant similars, un és imperialisme i l'altre és colonialisme. La diferència és que perquè puguem parlar de colonialisme hi ha d'haver-hi població de la població colonitzadora que sigui la que domini la població colonitzada. Per l'imperialisme no cal això, tu fer imperialisme amb una empresa, perquè és colonialisme tens que tenir el desplaçament de gent colonitzadora i la peculiaritat que té això és un grup de gent d'un territori que va dominar-ne un altre.
0: Acabem d'escoltar Gustau Nerín Llevat, antropòleg i historiador especialitzat en l'estudi del colonialisme espanyol a l'Àfrica. L'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica serà l'inici d'un període llarg de temps en què les principals potències europees aniran conquerint i explotant les terres del continent americà. Durant aquest temps, moltes persones viatjaran a les terres conquerides per fer-hi negoci. Alguns es convertiran en amos de plantacions de canya de sucre, cafè o tabac, entre d'altres. Uns productes que llavors eren molt preuats a la societat europea. Però mantenir les plantacions requeria molta mà d'obra. Aquí es farà servir un sistema que durarà segles, l'esclavitud. Escoltem Martín Rodrigo Alarilla, professor d'Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra.
2: Amèrica i en terres colonitzades per poders europeus, però es necessita que hi hagi mà d'obra que les treballi. I una de les fonts per trobar aquesta mà d'obra és a Àfrica, i finalment serà la que s'imposarà en moltes societats. Llavors, què és el tràfic d'esclaus? És un tipus molt peculiar de comerç, on els europeus van a comprar captius africans a Àfrica i els esclavitzen a Amèrica a treballar en diferents qüestions i, sobretot, a la terra.
0: A banda de negres vinguts de l'Àfrica, l'esclavitud americana també es va nodrir de comunitats indígenes, però els amos de les plantacions acabaran optant per esclaus africans perquè els sortiran més barats.
2: També hi han indígenes que són esclavitzats, i això passa en l'imperi portuguès i en l'imperi espanyol també. El que passa és que no ha estat tan estudiat. En principi, en el cas de Castella, des de la primera meitat del segle XVI, sobre Isabel de Castella i després el seu net Carles I, van dir que era il·legal esclavitzar la població aborigen. I per això, com que sí que era legal esclavitzar africans, es van portar africans.
1: Es va explotar molt les poblacions indígenes, les poblacions indígenes a més van tenir una mortalitat elevadíssima, i els europeus trobaran que el mitjà més econòmic que tenen per trobar mà d'obra, amb una mà d'obra que els arribava més barata, és justament comprar mà d'obra a la costa africana. És cert que en algun moment hi haurà altres estratègies, es portaran famílies europees amb a fons per obtenir els màxims beneficis pels empresaris, el que surt més a compte és tenir mà d'obra que ve esclavitzada, que treballarà de forma compulsiva durant un període de temps molt curt. La gran majoria d'ells moriran a les plantacions sense haver deixat descendència, per això el tràfic d'esclaus continua.

0: en general, els esclaus africans no havien estat capturats pels europeus. De fet, l'Àfrica no està colonitzada per les potències europees fins pràcticament les acaballes del segle XIX. Però llavors, a qui compraven els esclaus els amos de les plantacions?
1: Moltes societats africanes, no totes, però moltes, tenien esclaus domèstics. És a dir, la gent podia s'esclavitzar per diferents motius. Podia s'esclavitzar per deutes, podia s'esclavitzar perquè havies comès algun delicte, podia ser esclavitzar per tenir comportaments incorrectes, podia ser esclau perquè eres fill d'un esclau, però la veritat és que aquests esclaus eren un número prou limitat. Al final van sortir més de 12 milions d'esclaus del continent africà. Amb aquests esclaus per delictes, per deutes, bé, sigut molt difícil cobrir tota la demanda que hi havia a Amèrica. Bona part dels esclaus que arriben a Amèrica són en realitat esclaus de guerra. A la llarga, com que hi ha una demanda molt gran i el preu de l'esclau és molt alt, el que fan és que s'organitzen guerres per capturar esclaus. En certa mesura, hi ha estats a la costa africana, com l'estat de Dahomey i com l'estat del Congo, que es converteixen en estats predadors, estats especialistes en tenir grans exèrcits que organitzen cada any, cada sis mesos, una expedició cap a l'interior, destrueixen els pobles del voltant, capturen la gent i la porten cap a la costa.
0: Els europeus compraran esclaus a l'Àfrica i els revendran a les colònies americanes als amos de les plantacions. En aquests indrets hi haurà veritables mercats d'esclaus on la mercaderia en venda eren éssers humans, homes, dones i criatures.
1: Durant el període de tràfic d'esclaus legals, efectivament, hi havia mercats. A més, pensem que els esclaus arribaven molt debilitats, el que feien normalment quan arribaven a Amèrica, els deixaven 15 dies per reposar-se, els hi donaven molt aliment per guanyar pes i els rentaven, els intentaven que tinguessin millor imatge perquè arribaven al sud fatal i aleshores realment feien una venda pública.
2: L'esclavisme en propietat era una relació de servitud específica on l'esclau era tractat com a propietat per l'amo. És per això que el propi amo era lliure de vendre, comerciar i tractar l'esclau com a una propietat més. Acabar esclavitzat volia dir deixar de ser persona i esdevenir un objecte amb el que es podia fer el que es volgués.

0: Avanceu més de pressa, que fem tard.
1: Bona nit, senyor.
0: Bona nit.
1: Quants són?
0: 6, tal com vam parlar. 4 homes i 2 dones. Tots acabats d'arribar de l'Àfrica i amb moltes ganes de treballar. Oi que sí? No us escolto!
1: Va, deixa que els hi faci una ullada. M'agrada comprovar el producte abans de fer el pagament.
0: Li asseguro que són de la millor qualitat. Compliran amb qualsevol de les feines que els encomani i sense donar problemes. Els he comprovat jo mateix. I li puc assegurar que tots aquests...
1: Ei, un moment, aquesta dona està embarassada.
0: Com diu, senyor?
1: Que la negra aquesta està prenyada. No havíem quedat en això.
0: No, no, deu ser un error. No és possible. Deixi'm mirar.
1: Miri. Miri, ho comprovi vostè mateix.
0: Doncs és veritat. Com ho has fet, eh? Que em vols buscar problemes!
1: Bé, doncs, donades les circumstàncies, hauria de considerar vostè fer-me una rebaixa. No pretendrà que li compri una prenyada a preu normal.
0: No, senyor. Li faré la rebaixa pertinent i li prego que em disculpi per les molèsties que aquest infortuni li pugui ocasionar. Tot i això, mira aquest d'aquí. Està molt més fort de l'habitual. Durarà molt més que la resta i treballarà a un ritme molt més alt. Mira quina constitució. És ideal pels camps de sucre. Li venc a preu d'esclau normal. I així li compenso els danys causats. Li sembla bé?
1: Està bé. Tanquem això abans que ens vegi algú, va.
0: Per això no pateixi. Ningú li dirà res.
1: Tingui. Aquí està la quantitat que vam pactar.
0: A veure... Tot correcte. Doncs per la meva part ja estaria tot. Un plaer fer negocis amb vostè.
1: Fins la propera.

0: El 1807, Gran Bretanya prohibeix el tràfic d'esclaus i la corona espanyola farà el mateix poc més d'una dècada després. A partir d'aleshores, la venda d'esclaus com a mercaderia serà il·legal i es perseguirà aquesta pràctica, si bé hi haurà molta permissivitat.
1: Els acords internacionals entre Anglaterra i Espanya per reprimir el tràfic d'esclaus establien que quan es capturava un vaixell negre, el vaixell seria subhastat, hi hauria un judici al vaixell i que les actes d'aquest judici passarien al govern espanyol perquè el govern espanyol perseguís els traficants d'esclaus, tant els propietaris del vaixell com els mariners. Això no va succeir mai. És a dir, els mariners, els capitans, quedaven sempre impunes. Mai va haver-hi una investigació. Tothom sabia perfectament que certes persones a Cuba es dedicaven al tràfic d'esclaus.
0: Aquests acords internacionals només prohibien el tràfic d'esclaus, però en canvi no abolien l'esclavitud. Tenir esclaus era legal i, de fet, una pràctica molt comuna a llocs com el Brasil, Cuba o el sud dels Estats Units.
2: Catalunya té una doble relació amb l'esclavitud colonial i el tràfic d'esclaus. Per un cantó, hi vam participar directament amb vaixells que van sortir del port de Barcelona, però més important encara, hi van haver catalans que es van dedicar al tràfic d'esclaus, sobretot a Cuba. I després hi havia també propietaris d'esclaus. Molts d'aquests van tornar a Catalunya amb els diners que havien guanyat amb l'esclavitud, i després van invertir aquests diners a Catalunya. No podem saber quin volum va tenir aquest flux de capitals, però sí sabem que això va contribuir a la industrialització de Catalunya durant el segle XIX. Més en alguns sectors que en uns altres. Per exemple, l'Eixample de Barcelona es va construir en bona mesura amb capitals que venien d'aquesta economia esclavista.
0: Serà en aquest context d'il·legalitat del tràfic d'esclaus que els catalans començaran a participar-hi per fer fortuna.
1: En el moment que una partida d'esclaus entrava en una plantació de Cuba, es considerava que ja formaven part del dret de propietat del propietari i, per tant, allà mai les autoritats hi entraven. Només els capturaven en cas de que els pesquessin baixant del vaixell. Però un cop arribaven en una plantació ja es considerava que era propietat legítima i ja no s'hi entrava aquí a discutir.

0: Si bé l'auge del negoci negrer entre els catalans és durant el segle XIX, probablement només representaven al voltant d'un quart dels espanyols que s'hi dedicaven. I és que el negoci del tràfic d'esclaus no es feia amb mentalitat nacional, sinó amb l'únic objectiu de guanyar diners, i fins i tot les administracions hi participaven directament o indirectament.
1: El tràfic d'esclaus català bàsicament es produeix en període il·legal. Els catalans exporten molt més esclaus en període il·legal que en període legal. Però, evidentment, si això és possible, si és possible introduir 600.000 esclaus a Cuba de forma il·legal, és perquè hi ha una col·laboració amb les autoritats. Les autoritats espanyoles tenen interès en que arribin esclaus perquè són imprescindibles per produir sucre, i les autoritats col·laboren activament amb tot aquest procediment. I hi ha, doncs, tota una xarxa d'esclavistes espanyols de diferents llocs que, doncs, subministren esclaus a les plantacions cubanes amb la plena complicitat de les autoritats espanyoles, que intentaran protegir-los sempre.
0: La Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre com es veia aquesta pràctica a Catalunya.
2: Què en pensava la gent corrent de l'esclavisme? Era una pràctica acceptada socialment?
3: No és cert que tothom veiés bé el tràfic d'esclaus. I van haver abolicionistes, i van haver antiesclavistes. El fet diferencial espanyol és que el pes dels sectors favorables a l'esclavitud va ser molt gran i es va allargar durant molts anys. Però, malgrat això, també hi havia catalans i espanyols abolicionistes que es van organitzar, que van publicar llibres, que van... Des de les Corts de Cádiz ja es va debatre sobre si calia acabar amb el tràfic d'esclaus.
0: De fet, els esclavistes tampoc no és que es vantessin de traficar amb esclaus. Molts d'ells van amagar l'origen de les seves fortunes, tot i que en alguns casos els historiadors han detectat incongruències en els seus relats que han fet aflorar el seu passat negrer. Tornem ara al vaixell que al principi del programa vèiem salpar de la costa africana cap a Amèrica. Va carregat d'esclaus, potser centenars. Són d'orígens diferents, no parlant la mateixa llengua i no saben pas on els porten.
3: Els africans estaven convençuts que els blancs eren antropòfags, eren caníbals i tenien moltíssima por. De fet, en els vaixells d'esclaus coincidien persones de l'Àfrica, normalment de diferents orígens, de diferents llengües. Sovint es feien amics en el mar del viatge, però no sabien on els portaven. De fet, un mateix vaixell de vegades podia sortir amb interès d'anar cap al Brasil i al final es girava i anava cap a Cuba.
0: Amàlia, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre això.
2: Com eren les condicions dels esclaus capturats?
1: Aquests esclaus arribaven moltes vegades debilitats, perquè molts els havien capturat a quilòmetres, els havien traslladat, havien estat en barracots durant mesos, no tenien molta aigua, no tenien molts aliments, perquè portar aigua i aliments per tots els esclaus era molt de pes pels vaixells, i per tant la mortalitat era molt alta. A més, estaven tots apretats, estaven en unes condicions que pràcticament no podien bellugar-se, no podien ni aixecar-se. Aleshores, els vaixells, normalment la seva gran preocupació era intentar garantir la màxima supervivència d'aquests esclaus. De fet, portaven sempre algun cirurgià i portaven mariners experts en tràfic d'esclaus perquè intentessin tractar els esclaus de forma especial. Pensem que per allà hi havia esclaus que es deprimien i el que feien era deixar de menjar. Hi havia una malaltia als esclaus, que el que es deia el banzo, que era gent que es deixava morir sense menjar. Aleshores, els vaixells negres tenien fins i tot una mena d'embuts que obligaven a la gent a menjar, a engolir un puré perquè no es morissin de gana. Però de la mateixa forma, per exemple, portaven instruments musicals, obligant els esclaus a sortir alguns dies i ballar, o, per exemple, doncs, els obligaven de tant en tant, traien aigua del mar i els obligaven a banyar-se per una forma de conservar mínimament la higiene. Diuen que els vaixells negres els reconeixien a molta distància per la pudor que feien, de la acumulació de gent que tenia durant moltes setmanes sense rentar-se, apretats i amb unes condicions d'higiene deplorables.
4: El tràfic d'esclaus africans va ser un sistema brutal que va durar segles. Durant aquest període, els africans van ser capturats per traficants d'esclaus i portats per la força a Amèrica, Europa i altres parts del món.

0: É. El que xiula.
1: Jo?
0: Sí, tu. Que xiules.
1: És una cançó que em va ensenyar la meva mare. Me la cantava abans d'anar a dormir quan era petit. La coneixes?
0: No. La trobes a faltar?
1: Aquí. A la meva mare? Sí. A la meva mare. El meu pare. A la meva germana. La meva terra. Pensar que no es tornaré a veure.
0: Ja. Aquí estem tots igual. Trobem a faltar la nostra casa. I el pitjor és que no sabem on ens porten.
1: On creus que anem?
0: No ho sé. La gent diu moltes coses. Alguns diuen que ens porten a treballar. Altres diuen que a la que baixem del vaixell ens mataran. I els més optimistes diuen que després d'això tindrem una vida millor. És difícil saber qui diu la veritat.
1: Suposo que pitjor del que estem aquí no serà. Passem fred, gana i son. Som 20 persones tancades en un espai on no hi caem de peu. Gairebé muntagats una sobre dels altres.
0: Sí, les condicions són terribles. No sé si podrem aguantar gaire més així. A més d'un ja li comencen a fallar les forces.
1: No deu quedar massa temps per arribar allà on ens porten. O almenys això espero. Fa tant de temps que estem aquí tancats que ja he perdut el compte dels dies.
0: Esperem que sí. Escolta, per què no m'ensenyes la cançó que cantaves? Així la podem cantar els dos.
1: Està bé.
2: Ràdio Vilassar.
3: Voleu callar d'una maleïda vegada? Com torneu a cantar, us tallaré la llengua. Negres.

0: L'arribada d'esclaus africans a Cuba i altres colònies americanes no s'aturarà amb la prohibició del tràfic d'esclaus. Tot i que Gran Bretanya sí que perseguirà els vaixells negrers, Espanya no ho farà o serà menys estricta amb la prohibició del tràfic d'esclaus.
1: Se sap que el nombre de vaixells capturats va ser molt baix, mai va arribar al 10%, és a dir, en relació amb els que circulaven eren molt pocs. En realitat, el més fàcil hauria sigut detectar els esclaus a Cuba, és a dir, en teoria els tractats internacionals establien que els esclaus entrats a Cuba en posterioritat a 1820 haurien d'haver sigut alliberats. Hauria sigut tan fàcil com fer un cens d'esclaus, a partir del qual qualsevol esclau que hagués arribat posteriorment al 1820 a l'illa hauria de ser alliberat. Aquest cens no es va fer mai perquè els propietaris d'esclaus i el govern espanyol es van encarregar sempre de negar-se.
0: Però el negoci del tràfic d'esclaus acabarà anant a la baixa a les colònies americanes, però no l'esclavitud en si mateixa.
1: L'any 1866 és l'últim vaixell que tenim documentat que carrega esclaus a l'Àfrica per anar cap a Amèrica i que és capturat. És l'última constància, potser en va sortir algun més, però pràcticament podem considerar que el 1866 s'acaba el tràfic d'esclaus atlàntic. Però això no vol dir que s'acabi l'esclavatge. Què fan la societat, algunes de les societats africanes que es dedicaven al tràfic d'esclaus? Decidiran que el millor que poden fer és quedar-se els esclaus al seu territori i dedicar-se a produir productes d'exportació al propi territori. Bona part del gran negoci de l'Àfrica de la segona meitat del segle XIX, que serà l'oli de palma, serà produït en plantacions d'esclaus.
0: Aquest procés anirà acompanyat d'una descolonització a Amèrica en què les grans potències europees deixaran de tenir el control sobre els territoris d'ultramar.
2: Ha acabat, hi ha mecanismes d'ordre neocolonial, però després també hi ha el colonialisme, és una cosa que tenim tots d'una o d'una altra manera dintre dels nostres caps. Hi ha tot un llegat que ve vinculat al colonialisme en general i a l'esclavisme en particular, que implica les nostres ments. Per això també hem de descolonitzar els nostres pensaments. Ho dic només a tall d'exemple, però una de les fonts del racisme contemporani actual té a veure amb l'esclavitud de la població negra africana. Amb la qual cosa, un dels pitjors llegats d'aquest esclavisme colonial és el racisme actual.
0: La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
3: La societat catalana actual accepta el seu passat esclavista?
1: Aquí hem tingut un doble problema, és a dir, tenim un doble problema vinculat a diferents ideologies. Per una banda, el nacionalisme espanyol sempre ha partit d'una banda d'un pensament supremacista de pensar que els espanyols s'han comportat millor a les colònies que el resta de països. Hi ha gent fins i tot que avui en dia nega una evidència que Espanya tingués colònies i, per tant, fins i tot hi ha uns missatges per banda sectors d'ultradreta dient que no, que els espanyols no havien colonitzat o que l'esclavatge era cosa dels anglesos. Bueno, a mi em sembla evident que és enfrontar-se amb una evidència que no té cap sentit. Per altra banda, des del nacionalisme català hi havia hagut moltes vegades la idea de que el colonialisme d'Amèrica era una cosa que havien fet els espanyols, que els catalans no havíem tingut participació, que havíem estat marginats, lo qual és absolutament fals, sobretot si treballem sobre el segle XIX, en què la participació catalana és important.

0: Amb la fi de la colonització americana i l'abolició de l'esclavitud al continent americà, la majoria de les persones que hi van ser dutes a la força formaran comunitats que lluitaran per obtenir drets socials i polítics. Però fins i tot després d'anys de reivindicacions, les desigualtats entre descendents d'africans i d'europeus encara són molt visibles a països com Estats Units. Però el cas americà no serà l'últim exemple de colonialisme. Aquesta pràctica s'estendrà també a l'Àfrica i a l'Àsia, on els països occidentals ocuparan i explotaran territoris amb conseqüències terribles per l'economia i les societats autòctones. L'esclavitud també existirà i encara existeix en formes molt diverses, tot i estar prohibida per la Declaració dels Drets Humans. Al capítol d'avui hem parlat amb Gustau Nerín i Abad, doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona i expert en colonialisme espanyol a l'Àfrica, així com amb Martín Rodrigo y Alarilla, doctor en Economia i professor titular d'Història Contemporània del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria parlarem de les lluites del col·lectiu LGBTI per acabar amb la persecució i discriminació que pateixen. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
4: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
5: Superfestassa.
6: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
7: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
8: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
9: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
10: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
11: Més informació, 972 50 75 23.
12: Places limitades.
13: Bona nit.

0: Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsa el creixement de les empreses catalanes des de Catalunya i 40 oficines arreu del món, ja sigui per innovar, per expandir-se internacionalment o per transformar-se. Acció és l'acompanyant imprescindible per fer realitat qualsevol projecte empresarial. Entra a acció.gencat.cat i descobreix els ajuts i serveis d'Acció. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà, amb molta il·lusió,
1: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Propostes en xarxa.
10: Joan Miró és probablement un dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, ceramista i gravador polifacètic, amb un llenguatge tan únic com personal, i arrelat a la terra, tal com mostren algunes de les seves obres. La Masia, per exemple, ens transporta a un lloc ben especial per a ell, Mont-roig del Camp. Mont-roig va ser el punt de partida de la Masia, un dels quadres més emblemàtics de Joan Miró, el naixement d'un estil i d'un llenguatge, i també la representació del vincle que l'artista tenia amb el Mas Miró, al Baix Camp, on va passar gairebé tots els estius de la seva vida i on va concebre gran part de la seva obra. Un espai que ara podeu visitar per descobrir on dormia, on treballava o com s'inspirava. En trobareu les respostes endinsant-vos en la casa, el taller, la capella o el celler, i ho fareu molt ben acompanyats. Només heu de decidir si preferiu anar-hi pel vostre compte, amb audioguia, passejar pel mas acompanyats d'un guia especialitzat o fer-hi una visita teatralitzada, on la seva masovera us explicarà també el paper que tenien les dones de Mas Miró i com va evolucionar la imatge femenina en l'obra del nostre protagonista. Durant tot l'any, de dimarts a diumenge, descobriu el Mas Miró a Mont-roig del Camp. Podeu consultar els diferents tipus de visites al web masmiró.com.
11: Per què ho estaves desitjant? Perquè t'agraden frescos? Perquè tenies un forat al cor? Comença bé el dia amb Donuts!

0: Emma!
1: Maga Isabella, vident, tarotista i educadora de les teves emocions i sentiments. El més important és que tu siguis feliç. Si vols una consulta, truca al 616 65 62 90 616 65 62 90.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
3: Què?
2: Busca tranquil·lament.
3: Oh, va.
4: Sempre pots tornar a Ràdio Vila-sacra.
5: No? Si no s'ho creuen.
6: Sí.
5: Si no s'ho creuen.
7: Ui.
4: Tranquil·lament.
2: I el més important, lliurement.
4: Lliurement.
8: Lliurement.
2: Que som Ràdio Vila-sacra.
5: És difícil, eh? És difícil.
2: És clar.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
2: És maco, això, eh?
3: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
5: T'agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
6: Caiguts del cel?
5: No! Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
7: Xarxa audiovisual local.
8: A l'Alt Empordà.
9: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
10: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
9: Maset, el vi de casa.
11: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
12: Ei, ei, ei! Pugeu el volum i escolteu bé!

0: ¿Sabías que...?
1: És impossible imaginar qualsevol paisatge tropical del planeta sense visualitzar una palmera o palma, especialment si d'una platja es tracta, però saps quins usos té la palma? La palma es fa servir en tot el món per a moltes coses i les més freqüents són aliments, fabricació de fil dental, mobles, oli, cordes, barrets i diversos materials de construcció. I fins i tot vi de palma, més conegut com a tuba o callo, que s'obté de la palma dàtil, dels cocoters i d'altres tipus de palmeres. Tenen un gran valor per a l'home, però hem d'estar alerta perquè la deforestació i altres activitats humanes poden posar en perill la vida de moltes de les seves espècies, algunes de les quals han habitat el nostre planeta des del principi dels temps.

0: Avui, a Catalunya,
1: més d'un 84% de la població
2: sap parlar català.
3: 7 de cada 10 persones
0: el saben escriure.
2: I gairebé no hi ha ningú que no l'entengui.
4: Fa 30 anys el coneixement i l'ús del català era molt diferent.
2: Fa 30 anys...
5: 3/4 de la població entenia el català.
6: Però només la meitat el sabia parlar.
4: La gran majoria no el sabia escriure.
6: Gràcies a l'esforç de tots,
0: el català s'ha estès i és una llengua consolidada.
2: Entre tots hem fet del català una llengua de prestigi.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: King, fins al punt que la cadena de La Vanguardia ha vist créixer el suport econòmic de l'administració amb diner públic en un 265,7% en només 12 mesos. Algú sap per què la Generalitat subvenciona una emissora privada amb diner públic? Gràcies.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Oh my God!

La flor de l'hibisc, també coneguda com a hibiscus o rosa de la Xina, és una planta notable no només per la seva bellesa i color vibrant, sinó també pels múltiples usos i propietats. Una de les curiositats més fascinants de l'hibisc és la seva capacitat per canviar de color depenent de factors com el pH de la terra. En terres més àcides, les flors poden presentar tons més vermellosos, mentre que en sòls més alcalins poden adoptar colors més blavosos. A més, la flor de l'hibisc té una història rica i variada a la medicina tradicional i a la cuina de moltes cultures. A la medicina tradicional de llocs com Àfrica i Àsia, s'utilitza el té d'hibisc per tractar hipertensió, refredats i com a diürètic. Aquest té, fet dels pètals secs de la flor, també és conegut per les seves propietats antioxidants i la seva capacitat per millorar la salut cardiovascular. En l'àmbit culinari, l'hibisc s'utilitza en la preparació de melmelades, gelés, salses i begudes. Per exemple, a Mèxic, és un ingredient clau en la elaboració de l'aigua de Jamaica, una beguda refrescant i lleugerament àcida que es consumeix àmpliament. Una altra curiositat interessant és que la flor de l'hibisc és simbòlica a moltes cultures. A Hawaii, les dones solen portar una flor d'hibisc darrere de l'orella. Si la flor es col·loca darrere de l'orella esquerra, indica que la dona està casada o compromesa. Si es col·loca a l'orella dreta, vol dir que està soltera i disponible. Aquesta flor no només adorna, sinó que també comunica missatges subtils i tradicionals a moltes parts del món.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
4: Gent que és feliç fent feliços els altres.
5: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treball amb nosaltres. Grup Tramuntana.
6: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. Gironapunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Cançó d'un doble amor, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carné.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: La nit.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva, meva, és meva.
5: No, no, no, no, no, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
4: Uau, deixa! Para...

0: Ventura, bon dia.
1: Bon dia.
0: Joana, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal? Avui anem amb pasta en pasta, heu dit,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. Hem coincidit.
0: Tots dos, bueno.
1: Avui amb la Joana no s'ho havíem dit.
2: No.
1: Però fem dos primers, que són dos segons.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí. Bueno, doncs a veure, ara improviseu una mica i dieu què hi posem per primer.
1: Exacte. Per primer posaré.
2: Oh, va. Va. Comença tu.
1: Joana.
2: No, no, comença tu.
1: Permís, comença
0: tu. Va, vinga, a veure si encara hauré d'explicar-ho jo, que no sé gaire de cuinar, a veure.
2: El permís és tot teu, Ventura.
1: Avui farem uns espaguetis amb gambes i musclos. I després agafeu com de primer o com de segon. Com la Joana, que havia de dir el segon,
0: sí.
1: Després feu el que ho veu, primer o segon.
2: Un dia fan una cosa i l'altre dia l'altra. Ja està.
0: Va, molt bé, jo ja callo, a veure. Vinga, Ventura, som-hi, va.
1: Vinga, l'espagueti. Agafarem gamba, que pots fer aquesta congelada mateix, o d'aquesta ja pelada o així. Músculs, tomaca, sal i pebre i formatge. Res més. Bullirem l'espagueti escorregut i el deixarem ja a punt per fer de fer saltejat. Agafarem la gamba, que la pelarem, la gamba pelada. I el cap i el de l'allòs fregit, que després ho passem així amb un xino per la salsa. O sigui, el gust, o sigui, el que treu la gamba del cap per poder-ho posar dintre de l'espagueti.
0: Uh-huh.
1: La gamba, després els músculs bullits, un quart de quilo, no tant molt de músculs, només per acompanyar. Després tot això ja ben saltejat i després hi poses el suc d'aquest de les gambes, que dic que ja ben trinxat,
0: uh-huh.
1: I poses la tomaca, una mica de tomaca, ben saltejat tot. I després ja servit. No forn, servit, tal com va. I després, a sobre, si vols, hi poses el formatge ratllat. Mira, si és fàcil.
0: Uh-huh.
1: Sí. Mira, avui ho faig a casa.
2: Molt bé.
1: Bueno, la dona ho fa.
2: Ah, cuines tu, la teva dona.
1: Sí, avui tinc convidats i ho faig a casa.
2: Molt bé,
0: pito, pito colorito, després entre tots dos us repartiu a veure què cuina,
1: ara.
0: No?
1: Ah,
0: escolta'm, si això és un àpat ràpid de fer, no?
1: Sí, ràpid.
0: I, bueno, i el dente, tota la pasta...
1: No, la pasta, això... el dente, com tota la vida. Tipo italià.
0: Com tota la vida. Ventura, no t'hi queda ja, a vegades, eh?
1: Bueno, perquè la bullies massa.
0: Sí, bueno, sí, però bueno, hi ha vegades que te diu el paquet un temps i tu fas aquell temps i no queda bé.
1: Jo havia fet de cuinar allà, i quan vaig venir aquí a la Fibra Color, amb els italians, vaig saber el que era la pasta.
0: Sí, què?
1: Oh, boníssim.
0: Bueno, però què feien ells?
1: Cony, la pasta italiana portaven.
0: Ah, bueno, però bueno...
1: Me'n recordo que portaven els raviolis, si és, saps com allò de botons, fas crec, vas... Hòstia, eren boníssims. Per mi, la pasta, com vaig provar aquí molts italians aquí a la Fibra, la millor pasta que he menjat, bueno, a Itàlia, com he anat a Itàlia.
0: Mm-hmm. Molt bé, repetim aquests ingredients, Ventura, a veure què.
1: Fem l'espagueti, bueno, més o menys la quantitat, segons les persones que ets, les gambes, 8 o 10 gambes, mussos, un quart de quilo de mussos, no tants, tomaca, sal, pebre i el formatge per servir al final. Res més, mira.
0: I el formatge és una cosa optativa, vols
1: dir,
0: no?
1: Si el vas posar, l'hi poses, si no el vas posar, l'hi poses.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: L'italià, per regla general, la pasta, sempre me'n recordo jo, aquí mateix a la Fibra Cor, que és el vell. Una d'allòs amb una tasseta amb formatge, una tasseta amb mantequilla i una tasseta de formatge.
0: Sí.
1: Hòstia, que era...
0: No, perquè la mantequilla que era per posar barrejada amb,
2: sí,
0: amb
2: per
0: el formatge.
2: Fer.
1: Cadascú s'hi posava el que volia.
0: Ah, doncs, aquesta
2: gent, els francesos,
0: no...
2: en mengen molta.
0: Bueno, de mantequilla sí no?
1: No, però jo, com la italiana... Bueno, com per la pasta, diguéssim. Per la pasta italiana, per mi és el meu greu. I mira que cada any, com he anat amb la cuina a Itàlia, un dia anàvem d'italià a italià. Fotent un raviol i semblava una plaça a Toro.
0: Sí, doncs mira, nosaltres quan vam anar a Itàlia va ser el lloc on t'he menjat més dolentes les pizzas.
1: Ostres!
0: Mira, no devíem ensopegar el lloc.
2: Ah, exacte.
0: No. Però no les pizzas les trobaran. Joana, vinga, anem cap a la teva pasta.
2: Sí.
0: Que et portes avui a veure la coincidència aquesta.
2: Avui, com que hem coincidit, però sense dins-ho, jo porto una lasanya a la bolognesa.
0: Molt bé, molt bé.
2: I llavors això és una mica laboriós de fer la carn, una bona bolognesa, val? I els ingredients per 4 persones són 12 plaques de lasanya, però de la que no es bull, de la que la posarem en remull, que el paquet ja ho diu, que són 12 minuts, i la posarem amb aigua calenta, la remenarem una mica perquè no se'ns enganxi, mentrestant anem fent la carn. 750 grams de carn picada de vedella. Jo us aconsello que n'hi poseu un quilo, i si us en sobra, això podeu fer espaguetis, podeu fer un altre dia els macarrons, ho congeleu, i si no, feu tot de lasanya, i si us en sobra també, ja la teniu, perquè com que és una mica laboriós, el mateix fer, tant és estar mitja hora com 40 minuts.
0: Joana, la carn de vedella no queda molt eixuta?
2: No, carn de vedella picada i de porc, barrejada, amb cap de llom.
0: Val.
2: 3/4 de quilo, la meitat i meitat. Jo poso sempre cap de llom i vedella al vostre botiguer, que sigui ben tendre. Això la
1: piquem. Carn de segona talla.
2: Exacte. 3 pastanagues, un all porro, ceba picada, ratllada, 250 grams, 5 cullerades de tomàquet, jo li poso fregida, d'aquesta que ja ve fregida. Vi blanc, un raig de llet, sal, oli, pebre i una fulla de llaurer. Tot això és per fer tot això. I llavors hem d'anar per la beixamel, perquè és clar, aquí hem de fer una beixamel. La beixamel, un litro de llet, 3 cullerades soperes de farina, oli, sal i una mica de nou moscada, si us agrada, si no, sense. Llavors agafarem, posarem les plaques, com hem dit, amb remull, agafarem, primer de tot, posarem la ceba, oli, posarem la ceba, com sempre, a sofregir, i llavors hi tallarem la pastanaga també tallada ben petita. Tot això anirem sofregint. Després tenim el porro ja tallat també petit. La part blanca, l'obert no. L'obert ho guardeu pel caldo, no ho llenceu. Jo no llenço res, ho
0: tallat
2: pel caldo.
0: Ben
2: no.
0: Primet, tallat
2: ben primet. Finet. Uh-huh. Quan veieu que la ceba quasi bé ja està, llavors hi tireu l'all porro. Llavors hi tireu un raig de vi blanc. Tot això ho deixeu que s'evapori el vi, i quan tingueu tot això ja evaporat, hi tireu les 5 cullerades de tomàquet fregida.
0: Ben a poc, això ho aconselles que es faci...
2: La ceba, si la poses molt de pressa, te se crema.
0: Sí.
2: La ceba és el que vol més un sofregit de tot, sempre és una bona ceba sofregida.
0: I a poc, no?
2: I podeu anar tirant una mica d'aigua,
1: perquè no
2: s'agafi, i us quedi transparent, com a vosaltres us agradi el vostre gust, llavors ja hi aneu afegint tot l'altre. I llavors hi passeu la carn. Abans de posar-hi la tomaca i passeu la carn. Aquesta carn la deixeu 10 o 12 minuts. Quan tingueu aquesta carn que ja us ha passat, la saleu, la pebreu allà mateix, i llavors hi tireu la tomaca. I tot això ho passeu. I llavors hi tireu un raig de llet. Llavors poseu el foc ben baix i això ho deixeu una mitja hora. I ho aneu xafant amb una forquilla perquè quedi una carn ben tubeta i
1: que no quedi gremullat.
2: Ho aneu passant. Si de llet necessiteu una mica més, n'hi poseu més. Llavors, mentre això s'us està fent, ja feu la beixamel. La beixamel, encara que faci 10 minuts o un quart que la tingueu feta, ja està. Després agafeu les plaques aquestes, els poseu... Jo sempre agafo el marbre, com que el desinfecto ben desinfectat, jo poso directament a sobre el marbre, la veritat. Hi ha gent que hi posa un drap de cuina d'aquests de cotó, també ho podeu fer. Llavors, agafeu les plaques i ja teniu la plata a punt amb mantega i poseu, primer de tot, una base de la placa. Quan tingueu la base aquesta de la placa, hi poseu la carn. Llavors, feu un altre sostre de carn i llavors ho tapeu amb una altra placa. Ja ho teniu. Llavors hi poseu sobretot la beixamel i formatge ratllat i el forn.
1: Ho pots fer-ho amb dos o tres
2: jo
1: plaques?
2: Jo faig tres plaques, que són tres per cada un.
1: Sí,
2: hi ha gent que en fan quatre.
1: No,
2: jo amb tres, això
0: es
2: tipa bastant,
0: has de
2: quedar
0: tip, eh?
1: No, és bo.
2: Sí, amb tres plaques, jo ja poso una plata i llavors tot amb una plata. I
0: després,
2: ja està.
0: Joana, això si te'n sobra ho pots congelar.
2: Sí, perfecte.
0: Ja ha
2: torrat i tot.
1: I tant, sí.
2: I queda molt bo,
0: que la pasta no quedi aleshores...
2: No. Doncs... Fa com els canelons, si els congeles queden
1: les congeles ben tapades i ja està.
2: I si no voleu congelar-ho tot, doncs llavors és el que us he dit, aquesta carn picada que us ha sobrat, que us ha donat aquesta feina, perquè això, una hora, això vol una horeta, mentre que vas fent,
0: anar fent.
2: Llavors, si no, també la carn la podeu fer el dia abans, però jo, això també ho podeu fer el dia abans, que diu demà, vindran els nens o vindrà la família, i ho poseu i ho poseu a la nevera. L'endemà només heu de fer que posar-hi el formatge i enfornar-ho. Ja està.
1: I em pots tenir, si et sobra el bagonat, jo pots fer-ho amb espaguetis, amb macarrons...
2: Jo, quan faig carn, en faig més. Perquè tant és estar mitja hora com 3/4 a la cuina. I, a més, de manera que el gas... Tot el que val, ja ho tens a punt.
1: Ja tens a punt.
2: Ara et diu, mira, demà vindrem a dinar, treus aquell tàper...
1: Si has de tornar-ho a fer, et costa més.
0: Joana, doncs anem a treballar, a repetir els ingredients per la nostra audiència, si algú no ho ha agafat tot.
2: Molt bé. 12 plaques de lasanya de les que no es bullen, les que es remullen. 750 grams de carn picada, de porc i vedella, i el porc de cap de llom. Jo hi poso cap de llom perquè és més molós.
0: Sí, tres, que té les vies d'aquelles grasses, molt bé.
2: Tres pastanagues, un all porro, 250 grams de ceba ratllada, 5 cullades soperes de tomàquet d'aquest fregit, vi blanc, un raig de llet, sal, oli, pebre, i una fulla de llaurer quan ho feu. Si no us agrada el llaurer, no li poseu.
1: Ja està bé.
2: I després, per la beixamel, un litre de llet, 3 cullerades soperes ben plenes de farina, oli, sal i nou noscada.
0: Està
2: ja
0: bé.
2: Està.
0: Molt bé. Doncs sembla fàcil, tot plegat. Sí. Sembla fàcil, passa que vol la seva estona.
2: Ah, exacte. No, fàcil sí, però vol la seva
0: estona.
2: Tan
0: interessant ens és avui, doncs, aquests plats que pot servir per primer o pot servir per segon, jo posaria per segon, i una amanida, doncs, potser davant, perquè em sembla que ha de tipar una miqueta tot això. Moltíssimes gràcies a tots dos per acompanyar-nos aquests fogons i davantal.
1: I tant.
0: I fins la propera setmana.
1: Vinga.
0: A veure, vinga. Adéu, Joana, adéu, i adéu, Ventura. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Apropar a la feina dels agricultors als més petits i conscienciar ja des de l'escola dels beneficis de comprar els pagesos locals. És l'objectiu del projecte que tira endavant l'escola Consol Ferrer d'Amposta al Montsià. En la iniciativa titulada L'arròs i el producte de proximitat també hi col·labora Revolta Pagesa. És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical de Xavier Espel.
2: És la traca final del projecte. Els 50 alumnes de tercer de l'escola Consol Ferrer d'Amposta han fet una marxa reivindicativa des del centre fins al mercat municipal per defensar el producte local i de proximitat.
3: Per tal de respondre la pregunta nostra, no?, que era arribar al màxim de gent possible, de part dels alumnes va sortir l'opció de fer una marxa. La gent que ha de manifestar-se, no?, i

0: responen ells mateixos, sentim dues de les alumnes, la Clara i l'Ona.
1: Hem estat, pues, investigant els productes de proximitat i ens hem donat compte els pagesos que estan manifestant-se i ens estan ajudant.
2: Hem après de que els pagesos paguen molt poc i que hauríem d'ajudar-los més.
0: Per arribar fins aquí, però abans ha calgut preparar-se molt bé i aprendre's els punts més importants.
3: Si només hi ha res al Delta, quins productes de proximitat tenim a prop nostre. També el camí que segueixen els productes que venen de tan lluny. Hem estat també investigant la plataforma de comerç just i tot el que comporta comprar productes de tan lluny, no? Els sous poc dignes que tenen, que a vegades hi ha infants treballant, la contaminació que comporta, no?
0: Pels pagesos participar-hi és tot un gust. Fins i tot han anat a l'escola a explicar la seva feina i els problemes que es troben en el seu dia a dia. Joan Regolf, president del Gremi de la Pagesia.
4: A mi em va encantar moltíssim, no?, que inclús professors i alumnes se volguessin involucrar en el cultiu de l'arròs i en la venda de proximitat. És molt important i sobretot és importantíssim que ja des de les escoles l'educació alimentària, l'educació ambiental pogués ser una assignatura més a una escola. Els nens que puguen saber la procedència dels productes que cada dia mengem a taula i sobretot tindre en compte i consciència de què comporta poder tindre aliments de proximitat.
0: I sobretot difonent la importància de triar el producte cultivat a casa i tot el que això comporta.

0: Escolta't.
1: Jo amb la premsa ho tinc clar. Llegeixo premsa comarcal. Perquè m'agrada estar informat del que passa al meu costat. Perquè és en català. I perquè és informació feta per gent de casa. La gent que coneix millor la nostra realitat.
2: Premsa comarcal. Informació de proximitat. En català i 100% catalana.
3: Segur que hi ha algú qui t'encanta viatjar, perquè tot ho fa fàcil, perquè et coneix molt bé, perquè al seu costat sempre surten els millors plans. Sabem que el lloc és important, però la companyia ho és tot.

0: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
1: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
0: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Tunnel de vent d'Empuriabrava. Entra a windor.cat.

informació, música, entreteniment. Almunt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons. Almunt.cat.

0: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
2: Mare meva, quin somni!
3: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
4: Com?
5: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
4: Com?
0: Amb la col·laboració de BN Group.
6: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
7: Avancem junts.
8: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpadel.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emociona.
9: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic
10: per tu
9: i per tots.
10: Escolta'ns,
9: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
11: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
1: Places limitades.
9: I parlant d'emocions.
10: 4. Ràdio Vilasacra.
11: Per saber i sentir.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
3: Va treballar en una empresa de mobles. Això va ser per poder-se mantenir a Barcelona quan hi va anar a viure després de tota la infantesa i part de la joventut vivint entre el seu poble natal, Andratx, i Ciutat de Mallorca. Baltasar Porcel va néixer el 14 de març del 1937 i va morir el 2009. Va treballar en una impremta i va col·laborar al Diario de Mallorca. Però va ser el 1960 quan es va instal·lar a Barcelona i va començar tot. Joan Triadú el va estirar als ambients culturals catalans i durant els anys 60 va estar lligat sobretot al teatre, però també va fer de corrector de proves en algunes editorials i va escriure al Diario de Barcelona.

0: La mort de Franco va ser director de l'editorial Destino. Va viatjar molt per feina i va continuar escrivint. Ha estat reconegut pels assaigs, els articles i el teatre. Però el que realment és important de Porcel és la narrativa relacionada amb el món mediterrani d'aventures. Sobresurten les narracions del cicle d'Andratx que parlen, a partir del mite del seu poble natal, de les passions i la lluita per forjar-se un destí. I així es va anar fent la seva obra, com Sol Negre, del 1961, Els Argonautes, del 1968, Cavalls cap a la fosca, del 1975, i més endavant novel·les com El cor del senglar, de l'any 2000, L'emperador, l'ull del vent, del 2001, o Olímpia, a mitjanit, del 2004.
1: La ciutat, de la gent que la pintava, era com una gran botiga, però els pobles... que era allà on la transacció en veritat s'efectuava. Quan algú es desprenia així d'una propietat, aviat sentia una mena de manca d'ubicació, malgrat que no se'n sabia aclarir. Era que amb la venda també havia mercadejat amb els seus morts.
0: Baltasar Porcel té llibres traduïts a moltes llengües, entre elles la vietnamita. Va obtenir els premis més importants de la literatura en català, com ara el Crítica Serra d'Or diverses vegades, el Josep Pla el 1969, el Prudenci Bertrana de novel·la dues vegades, el Ramon Llull el 2001 o el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 2007. Un bon palmarès.
2: Lletres d'Or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Detinguts i enviats a la presó a Girona dos homes acusats de pagar diners a tres menors, tres noies de 16 anys, a canvi de mantenir relacions sexuals. Laura Zurriaga.
2: Els fets s'haurien produït entre setembre i desembre de l'any passat. Els Mossos d'Esquadra han detingut la primera persona, un home de 35 anys, el 28 de maig. La segona detenció, la d'un home de 44 anys, s'ha produït el 10 de juny. Presumptament contactaven amb menors a les quals coneixien i els oferien diners a canvi de mantenir relacions sexuals amb ells. Segons les primeres investigacions, hi ha tres noies víctimes, totes elles menors de 16 anys. A tots dos detinguts se'ls atribueixen dos delictes, un d'agressió sexual a una menor de 16 i un altre de prostitució i explotació sexual. Després de passar a disposició judicial, el jutjat de Guàrdia de Girona els ha enviat a presó.

0: escucha, aunque me cueste morir.
1: Si me cuesta,
0: escucha.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 2025 van haver-hi 28 ferits i 8 morts per armes de foc. Les xifres són preocupants. I en el que portem d'any, 18 ferits i 6 morts. Toni Rodríguez, intendent de la Prefectura de la Policia Catalana.
2: Aquests 6 fets, una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i la gran majoria d'elles de narcotràfic.
1: Per fer-hi front, als Mossos i el Departament d'Interior plantegen un enduriment del Codi Penal en diversos àmbits. Núria Parlon.
3: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea.
1: A tall d'exemple, en quant a tinença d'arma, el Departament d'Interior planteja que la pena passi a ser de 4 a 5 anys de presó en lloc del 1 o 2 anys que hi ha actualment en el Codi Penal, així com que reculli també i espeni l'exhibició d'armes, quelcom que a dia d'avui no passa. Unes propostes que ja s'han traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui des d'Interior asseguren ha recollit el guant.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Gaudim de la música. Gaudeix-la.

0: La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.
1: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
2: El secret de l'amor. Josep, 68 anys. Francisca, 67 anys. 42 anys casats.
3: Jo tenia 14 anys, però coneixes allò que fas una rotllana i passa un temps i va passar pues, ben bé un any o més d'un any fins que no comencéssim a anar com de parella ballant sardanes, eh? Després de ser de parella de ballant sardanes, més endavant, ja devia tenir uns 16 anys, més o menys. Llavors és quan se'm va declarar ja com nòvios, o sigui que vam començar molt jovenets, érem dos criatures.
4: En el tren li vaig dir que si volia ser la meva nòvia i naturalment em va dir que no. Tot i que després va caure les meves urpes.
3: Jo era la petita, bueno, sóc la petita de tres germanes i la gran que tenia, que té 9 anys més que jo, no tenia promès. I clar, llavors hi havia molt de respecte amb els pares. I això de ser la primera i ser la petita, doncs em va agafar pues, com por, esclar, i vaig pensar, a més faltaria que jo ara em presentés a casa amb un xicot.
4: Vam començar molt joves, i jo vaig tindre la desgràcia de fer l'Emília Marina, que la vam fer dels 22 als 24 anys, que van ser 2 anys, pues, que el festeig es va allargar fins que no tornéssim de l'Emili. Això va ser el motiu d'allargar-ho tants anys, perquè si no potser ens haguéssim casat i amb 23 o 23 anys o amb 22 anys ja ens haguéssim casat poder. El que passa que és això, és el tenir que fer l'Emili, pues, abans d'anar a l'Emili, des de que no ens venia pas de curs casants ni molt menys.
3: Bueno, però també el motiu de casar-nos quan vas tornar de l'Emili també va ser el motiu de que nosaltres, llavors, quan treballàvem, t'hi donaven tota la mensada als pares. Nosaltres no ens quedaven ni 5, no podíem recollir ni per comprar un mocador. I esclar, no teníem res.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: On les cançons lliguen amb la història. Tanca els ulls.

0: I parlant d'emocions.
1: 92.
2: I parlem ara de música.
3: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
4: Els corders de viola. A l'època medieval i renaixentista, els territoris de parla catalana van destacar, entre altres coses, per la construcció d'instruments de corda i també per la fabricació de les cordes d'aquests instruments, que eren molt valorades. En aquell temps, els artesans s'agrupaven en gremis i per fer la feina, molts oficis necessitaven tenir aigua corrent a prop. A la Barcelona de l'època, aquesta aigua la proveïa el rec Comtal. Per això, encara ara a Ciutat Vella hi trobem noms de carrers com la Séquia, Rec Comtal o Rec. I també hi ha la plaça de la Llana i els carrers Carders, Abaixadors, Assaonadors o Blanquers, tots d'oficis que treballaven amb derivats del bestiar oví. Els corders de viola també hi treballaven. Concretament, amb els budells d'ovella feien cordes d'instruments i era una indústria tan important que també tenien un carrer. El carrer dels corders de viola se situava on ara hi ha el Born, a prop de la casa dels budells. Molts dels oficis de l'època generaven matèries en descomposició, que de vegades contaminaven els pous. La ciutat feia pudor. Se sap, per exemple, que a final del segle XVII hi va haver queixes del convent de Santa Clara contra el gremi dels corders de viola. Deien que la fetor causava mortaldat entre les monges. Ara mateix tenim al món problemes gravíssims de contaminació, però tampoc es pot dir que a l'edat mitjana i moderna tot fossin flors i música de violes. En aquells temps ja teníem indústria musical i la música sonava pels carrers, però per gaudir-ne la gent potser s'havia de tapar el nas, perquè la pudor formava part de la vida quotidiana.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
6: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
7: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
8: Vestidor!
9: Què prefereixes? Un bany o un gran relax? Menjar o un bon homenatge? Un tall de cabell o un canvi de look? Dormir o somiar? Una peli o una nova experiència?
10: Tria Ràdio Vila-sacra.
9: Perquè el lloc importa.
10: El teu cervell notarà la diferència.
11: En el 107 de la FM...
12: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Pareu bé l'orella.
3: Xica, tica i ballarica.
4: Tros de Quània més un insult ben genuí en català que a tothom li sona més o menys. Què és el quòniam i per què és un insult? Quòniam en llatí volia dir per què. No has conegut mai algú que sempre vol tenir la raó i per evitar que la tinguis tu et xafa la conversa amb un perquè jo no sé què, perquè tu no sé quantos. En llatí aquest tipus de persones eren els quòniams, els perquès. Fins i tot algunes vegades, en lloc de tros de quòniam, es diu tros de cònia. El quòniam ha passat a cònia. I cònia és una paraula del tot inventada que no té cap mena de significat. Però almenys sona més catalana que quòniam.
5: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 6-5 6, 19, 70, 60, 2. I am Elton John.

0: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
1: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
0: masifill.com.
2: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan. Tot seguit escoltarem l'obra Sinfonia del Rioja del gran músic austríac Joseph Haydn. Diuen que aquest músic tenia un gran sentit de l'humor. Va anomenar el Rioja pel seu ritme de tic-tac, tic-tac, del segon moviment amb el fagot i instruments de corda. Que original! Esperem que la gaudiu tant com nosaltres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura sobre la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores. El sindicat IHCATAC ho rebutja i Comissions Obreres i la UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els sindicats volen saber quins col·lectius quedarien fora del plus salarial i que es compensi d'alguna manera els que ara no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. Manolo Fages és el responsable de Funció Pública de Comissions Obreres.
2: Queremos ver cómo se concrete, queremos ver cómo se concrete en eso. ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
1: Des de la UGT, Yolanda Droger demana que deixar de teletreballar sigui voluntari i reversible.
3: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària, és a dir, que és la persona treballadora que decideixi renunciar al teletreball o no. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible, és a dir, si la persona treballadora pren una decisió ara de continuar amb la modalitat del teletreball i decideix d'aquí un temps que ha de canviar, doncs que també pugui adherir-se i cobrar aquest complement.
1: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'ha concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar de teletreballar oscilaria entre els 90 i els 200 euros.
4: Agència Catalana de Notícies.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
4: Hola, guapo. Dic una cosa, que ens calcem, perquè aquest any que ve, tal com estan posant les coses, no sé si haurem d'anar tots a Càritas, perquè, mare de Déu, senyor, No sé, jo, la veritat que diuen que consumim... No es pot consumir gaire la persona que no tingui res honrat, perquè la veritat no sabem el que ens passarà l'any que ve, La cosa està molt negra, Molt negra. Vinga, doncs.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

València no hi guanya ningú. En un arbitratge de consum hi guanya tothom. Hi guanya el botiguer de bricolatge, perquè amb el segell de l'arbitratge ofereix més qualitat i bona imatge. També hi guanya la Rocío, perquè quan veu el segell a l'aparador, sense pensar-s'ho es compra un mòbil d'última generació. I és que si compres o contractes en establiments adherits a l'arbitratge de consum, tens un servei gratuït, just i voluntari per resoldre conflictes de consum sense judicis. Arbitratge de consum. Hi guanya tothom. Generalitat de Catalunya.

0: Les veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Ermonella Yajo, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aglan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reig hi signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins del territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades en breakdance i hip-hop.
2: Tu pots ser part del canvi.

0: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
1: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: A Figueres, Avinguda de Roses 35.

0: Quan tots es limiten a fer... Tu segueixes fent realitat els teus somnis.
1: Veure estrelles i galàxies llunyanes a tocar de la mà i gaudir d'aquest espectacle de nit a mig de la natura, en un dels indrets de Catalunya que ha sabut aprofitar el seu entorn per protegir-se d'un excés d'il·luminació artificial. Parlem del poble d'Albanyà. Això és a l'Alt Empordà, però a tocar de la Garrotxa.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida. He vist raigs C que brillen en la foscor de la porta Battenhauser.
1: És un fragment de Blade Runner. Nosaltres no anem tan lluny per l'espai com en aquest clàssic del cinema de ciència-ficció, però l'aposta és gairebé igual d'espectacular. A mitja hora de Figueres i envoltat de muntanyes i boscos trobem l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. S'inclou en el recinte del càmping Bassegó de Parc i la poca contaminació lumínica i acústica el fan el lloc ideal per mirar el cel. Pere Guerra, director de l'Observatori.
3: Les nits que fa bones nits, i no tant, us podem ensenyar el nucli de galàxies que estan a 20 milions d'anys llum de la Terra. La llum que ens arriba d'aquelles galàxies va sortir d'aquelles galàxies abans que l'home existís. Vull dir, ja és una experiència des d'aquest punt de vista profunda, no? Evidentment, subjecta la meteorologia, subjecta també les fases de la Lluna.
1: Des de l'interior d'una cúpula automatitzada, el telescopi apunta a l'infinit i les imatges es projecten en una gran pantalla a l'exterior. Al davant, com en una sala de cinema, però a l'aire lliure, enmig de la foscor de la nit i en unes grades calefactades per si fa fresca, la gent escolta les explicacions. Esteve Guerra és el director del càmping Bassegoda.
4: Els observatoris professionals rares vegades poses l'ull en l'ocular, perquè entre altres coses, segons tinc entès, no, les càmeres capten molta més llum que l'ull humà i permet captar doncs, molt millor els colors reals de l'univers que si tu posessis amb l'ull. No? Llavors el que fem és, amb unes càmeres específiques de videoastronomia, projectem a una pantalla de 7 metres per 4 a l'aire lliure, amb una grada amb capacitat per 120 persones.
1: L'observatori es va inaugurar el 2017 i ja hi han passat més de 4.500 persones. A l'oferta turística nocturna s'hi afegeixen trobades científiques i cursos per escolars, també de dia per estudiar el sol.
3: Tenim ara mateix turisme familiar que ens venen a visitar, parelles que busquen una escapada romàntica, escoles i instituts que venen a aprendre més sobre l'univers.
1: L'Associació Nord-Americana Dark Sky ha concedit al poble d'Albanyà el primer certificat a l'estat de Parc Internacional de Cel Fosc. Un cel i una natura que es pot continuar gaudint des del càmping Bassegó de Parc. És, de fet, qui ha impulsat aquest observatori.
4: Hem intentat adaptar les nostres instal·lacions per fer-les el màxim de confortables possibles i alhora garantint el permanent contacte amb la natura dels nostres visitants, que això era una cosa que teníem molt clara, que no volíem convertir Albanyà en un museu de la ciència. Ja n'hi ha un de museu de la ciència i ho fan molt bé a Barcelona, no? Nosaltres el que volíem era que els nostres visitants es fonessin amb la natura i es sentissin part del gran xou que és l'univers.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 2025 van haver-hi 28 ferits i 8 morts per armes de foc. Les xifres són preocupants. I en el que portem d'any, 18 ferits i 6 morts. Toni Rodríguez, intendent de la Prefectura de la Policia Catalana.
2: Aquests 6 fets, una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i la gran majoria d'elles de narcotràfic.
1: Per fer-hi front, als Mossos i el Departament d'Interior plantegen un enduriment del Codi Penal en diversos àmbits. Núria Parlon.
3: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea.
1: A tall d'exemple, en quant a tinença d'arma, el Departament d'Interior planteja que la pena passi a ser de 4 a 5 anys de presó en lloc del 1 o 2 anys que hi ha actualment en el Codi Penal, així com que reculli també i espeni l'exhibició d'armes, quelcom que a dia d'avui no passa. Unes propostes que ja s'han traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui des d'Interior asseguren ha recollit el guant.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Seleccions musicals per emportar-se.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

La Habana és una ciutat molt bonica, una ciutat que conserva els encants de temps ençà, quan encara era molt més espectacular que ara. Com bé sabeu, La Habana actualment no es troba en el seu millor moment, però el relat que us explicarem avui ens situa uns 40 anys enrere. L'habanera La Habana se llama Elena. És una bonica habanera que ens porta a La Habana i magnifica la bellesa de la ciutat, personificada en la bellesa femenina, la d'una dona a qui el seu autor ha perdut. El text d'aquesta habanera és de l'historiador espanyol Antonio Serrano de Haro i diu així: Velero que la mar surcas con escolta de sirenas, llévame a la isla de azúcar en donde me espera Elena. Sus ojos tanto destellan, dan tanto olvido y socorro, que no necesito estrellas ni la farola del morro. La Habana se llama Elena, Elena se llama, y cambió su nombre Elena por el de La Habana, y cambió su nombre Elena por el de La Habana. Llevo por mapa el pañuelo que me bordó una mulata, con las hebras de tu pelo en un trozo de bata. Ya se ve la costanera, ya se toca el malecón. Tu abrazo es una palmera y el puerto tu corazón. Abans de continuar parlant del text d'aquesta habanera, expliquem un breu detall d'Antonio Serrano de Haro. Aquest intel·lectual espanyol nascut l'any 1929 a Guadalajara va ser ambaixador espanyol a Cuba i allà, on va passar un llarg període, lamentablement va perdre la seva esposa, a qui va escriure un poema. Un poema que us acabo de llegir, sí? La lletra de l'habanera La Habana se llama Elena és un poema d'amor, enyorança i esperança d'un marit a la seva difunta esposa. Sentiments a flor de pell. El poema fou presentat a finals dels anys 80 del segle passat i musicat l'any 1990 pel gran Càstor Pérez, de qui us vam parlar en l'episodi 29 del noticiari d'habaneres. I ara sí, anem al gra i parlem del que ens diu La Habana se llama Elena. Escrit en primera persona, comença demanant l'anada a Cuba, suposem que des d'Espanya, en un viatge màgic, escortat per sirenes, diu, fins a l'illa de Sucre. Sí, Sucre, que com sabeu és, o millor dit, era una de les matèries primes més importants de Cuba a nivell mundial. Allà a Cuba l'espera ella, Elena.

L'Helena era una dona d'ulls preciosos, tant que l'autor els compara amb els estels del firmament i fins i tot els col·loca per sobre del morro, que, com sabeu, és el far que corona l'entrada a la Bahia de l'Havana.

ara que ens trobem a meitat d'obra, penso que potser us pregunteu per què explico aquesta manera que ens parla d'una difunta quan el que toca aquesta temporada és parlar de Cuba o llocs de Cuba. No correm, poc a poc. Alguns potser ja sabeu per on van els trets, però tot arribarà. Aquesta manera parla de La Habana, molt més del que sembla. Seguim amb dues estrofes més. Ens parla ara d'un mocador. Un mocador fet amb detalls que recorden a Helena. Concretament cabells i retalls d'una bata. Un mocador que porta en si l'essència de La Habana. També l'essència d'Helena.

ara, la darrera estrofa és la clau. L'autor personifica la Habana en Helena, quan atribueix als encants de la dona dos elements representatius de la bellesa de la capital de Cuba: les palmeres i el malecón. Com veieu, per l'autor d'aquesta obra, no hi ha dona més bonica que Helena, ni ciutat més preciosa que la Habana.

0: Finalment, l'Havanera repeteix la tornada on, com hem dit abans, reitera que l'Havana es diu Helena, tot dotant dels encants d'una a l'altra i viceversa. Martí, com ho veus, això?
1: Bon dia, amics amants de l'Havanera. Aquesta manera és molt bonica i pel meu gust es canta menys del que s'hauria de cantar. En Castor Pérez la va musicar meravellosament a l'alçada del text, un text de gran bellesa que parla de l'Havana, també d'Helena, on l'una per l'altra equipant la seva bellesa. Per un costat la bellesa femenina i per l'altre la bellesa urbana, fins a arribar a un punt on del que es parla és de bellesa en majúscules. Mireu-vos-ho o enteneu-la com us agradi, però al final aquesta manera del que parla és de bellesa, d'una bellesa excelsa, una bellesa que porten en el seu si tant Helena com la ciutat de la Havana. A Helena no la podem veure, però la Havana, tot i el pas del temps, continua bella. Us puc dir de primera mà que és una ciutat d'una bellesa excepcional.
0: Gràcies, Martí Bacardí. Acabem aquest episodi amb l'Havanera que ens ha portat a descobrir per alguns i recordar per altres la bellesa de la Havana. La Havana se llama Helena, pel grup Duet.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
10: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh.
5: Ole.
2: Oh.
5: Ole.
2: Oh. Canviem de qüestions.
6: Ai, ui. Em trobo malament. Doncs busca't millor.
7: Ràdio Vilasacra, una entre tant.

0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.
1: Informació, música, entreteniment.

0: 012, la millor resposta.
1: Al final no em queda el sopar. Vaig al teatre amb la Mia.
2: Una altra vegada?
0: Cultura Jove és una nova plataforma digital que posa a disposició dels usuaris una gran oferta cultural durant tot l'any amb preus especials per a joves. Si tens entre 18 i 30 anys, registra-t'hi i comença a gaudir d'entrades per a tota mena d'espectacles amb avantatges importants. Música, teatre, dansa, circ, festivals... No faltis a la teva cita amb la cultura. Informa-te'n a culturajove.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Bon dia. Pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: gràcies per la vostra confiança.
1: És l'hora del pati.

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.

0: El secret de l'amor.
1: Quin és per tu el secret de l'amor, Mònica?
2: Bueno, jo posaria confiança, fidelitat, perquè l'amor de durader, de molts anys, penso que és això.
1: Confiança i fidelitat.
3: Són paraules majors, totes
1: sí,
3: dues,
1: no?
3: Sí, sí, sí.
2: Tot
3: sí.
2: I que dintre de l'etapa de l'amor, bueno, alts i baixos, però, bueno, suposo que perdura el que és de veritat, imagino.
1: Molt bé, moltes gràcies per trucar, Mònica.
2: Vinga, gràcies.
1: Adéu.

0: Eo. Noticias, curiositats, música y sensaciones. A Radio Vila Sacra a Pilons.
1: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Dilluns a les 11 de la nit.

0: a punt per dir sí?
1: La gent de Ràdio Vilasacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
2: Molt.

segurament us heu escarxofat més d'una vegada al sofà de casa, oi? Què coi vol dir? Posar-se ben ample en un seient amb tota comoditat. Però el que segurament no us heu plantejat mai de la vida és per què en diem així. D'on ve això d'escarxofar-se? M'agrada posar en pràctica un dels meus verbs preferits, perquè escarxofar-se ve d'escarxofa. I l'escarxofa és un sinònim de la carxofa. Però quin lligam hi ha entre la carxofa i espaterrar-se al sofà? Bé, de fet, l'etimologia no té cap misteri. Ve de carxofa, potser per la semblança amb la forma de la carxofa aixafada quan la cuinem. Però és molt bonic pensar que quan descansem en un sofà ens assemblem a carxofes cuinades, i més si

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El càncer de pell, una malaltia que té un bon pronòstic si es detecta a temps. Per això, els dermatòlegs recorden la importància de les revisions i la fotoprotecció. Joaquín Galvente.
2: Els dermatòlegs alerten que els signes visibles d'un possible càncer de pell no només estan en les pigues fosques que canvien de forma i mida, sinó també en les petites ferides que no es curen. A banda de la genètica i de tenir una pell clara, el factor de risc evitable més important és la radiació ultravioleta. Els experts recorden que la pell té memòria i que el dany que ens fem avui es pagarà d'aquí a uns anys. Per això cal protegir especialment els més petits. Doctora Andrea Cumbalia, dermatòloga a l'Hospital Clínic i a la Clínica Dèrmic de Barcelona.
3: Aquesta radiació s'acumula i de fet sabem que les cremades solars a la infància estan molt relacionades amb l'aparició de càncer de pell al futur. I de fet hi ha pacients, no, que venen ja d'edats més avançades i quan els hi comentem, no, que aquell dany solar que presenten està relacionat amb la radiació solar, doncs sempre hem de fer una miqueta una reflexió conjunta, perquè no és el sol d'aquest any, no? És el sol de tots els anys acumulats al llarg de tota la vida.
2: Per tot plegat, els metges demanen fer servir el sentit comú, recomanen protegir-se amb cremes, buscar sempre l'ombra i tapar-se amb roba i barrets a les hores centrals del dia. També demanen fer una revisió de control amb un especialista un cop l'any. I davant de qualsevol lesió nova sobre la pell, és important acudir al metge perquè valorin si és benigna o maligna.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Les coses d'una altra manera.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Al cinema dijous a mitjanit.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Ràdio.
2: Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.
4: Sense de la freqüència modulada.
5: Passió per la ràdio.
6: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
7: La transformació de l'antiga nau del Pla en una nova residència per a la gent gran i centre de dia ja és una realitat. Amb l'inici de les obres de rehabilitació energètica de l'edifici, Ripoll fa el primer pas d'un projecte llargament esperat que permetrà ampliar places assistencials i disposar d'un equipament més modern, accessible i adaptat a les necessitats de la població envellida. Continua la preocupació per l'estat dels boscos a la Garrotxa a pocs dies perquè comenci l'estiu. Maià de Montcal també es va veure greument afectada per les ventades d'aquesta primavera. L'Ajuntament insta a les administracions superiors a ajudar una mica més els pobles i veïns a fer una bona gestió del bosc per evitar incendis forestals. En el seu cas, tenen un camí amb molts pins caiguts. Les obres de recuperació de l'estany de la vila han assolit la fase final d'execució, amb els treballs avançant segons el calendari previst. Representants de les administracions implicades i de les empreses responsables han visitat l'espai per supervisar l'evolució d'un projecte que vol reforçar la funció ambiental, hídrica i ecològica d'aquest entorn natural de Castelló d'Empúries. Tallers, espectacles, concursos i activitats intergeneracionals han protagonitzat una nova edició de la quinzena de la Vellesa Activa a Platja d'Aro. La iniciativa culminarà amb el tradicional dinar d'homenatge a la gent gran del municipi. Un any més, la sala Miquel Martí i Pol de la Fundació Balbi va acollir els Premis Fundació Balbi 2026, on es van reconèixer grans trajectòries de l'àmbit de la solidaritat i el patrimoni cultural. Entre els altres guanyadors, els Amics de la UNESCO de Girona van ser premiats amb el Salvador Sunyer i Aymeric per la seva solidaritat i cooperació, mentre que SOS Costa Brava es va emportar el Premi Joaquim Codina i Vinyes, que destaca la preservació del patrimoni mediambiental i paisatgístic. L'Aplec de la Sardana serà un any més la principal proposta de la programació d'estiu del Foment de Banyoles. La cita, que arriba a la 74a edició, no para de reinventar-se i enguany incorpora una vigília que farà que s'allargui durant dos dies, el 3 i 4 de juliol. I l'associació TEA Alt Empordà i l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala inicien amb un taller informatiu el projecte per implementar la teràpia amb gossos dirigida a nens i adolescents amb trastorn de l'espectre autista. La prova pilot tindrà una sessió gratuïta el 25 de juny i 5 sessions més al juliol orientades com a testets de l'experiència.

0: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
3: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. Equilibriumcentro.com. Equilibriumcentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
2: Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya i emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat. Tosca!
4: I parlant d'emocions...
5: 72.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
7: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: ¿qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.

0: tacos i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Demà vinc amb la Mercè, la Margarita i la Carmen. I ens veurem demà.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort. A l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
4: Hola, em dic Alba Imeric. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema. Darrere

0: Quan arriben les vacances, marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo. Deixarem el trasllaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!
0: Adeu, Embaladits!

Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

0: freqüència seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
2: Donant a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
1: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents.
0: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Llargs i curts.
0: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
3: Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
4: L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
3: Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
4: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: veure, gent, quan arribem a casa, què? E quan arribo a casa, un caputxino, doncs no.
1: Els teus ulls, les teves orelles, les teves mans, els teus dits, la teva pell, les teves cames, el teu cap, els teus peus, els teus cabells, la teva veu, els teus llavis necessiten sentir.
2: Sensacions K25.
3: Doncs molt bé, tu quan arribis a casa fes el que vulguis. Si vols un caputxino, un caputxino. Si vols un cafillet, el que vulguis. Si vols una tassa de te, com els anglesos, cap problema. Un Colacau, com aquell que d'allò, que escoltava el Barça i ell sempre es prenia un Colacau a les vespres, però aquell dia es va prendre un cafillet. L'has sentit aquella trucada?
4: No.
3: què deia? No sé el que deia.
4: Allò.
3: Ah, sí. Doncs vosaltres quan aneu a casa, el que vulgueu. Però aquí, el que us tenim preparats avui, és a part del cafè amb llet, us tenim uns polvorons, uns torronets i una xocolata de trufa.
5: Te'n recordes, te'n recordes.
6: Ràdio Vila-sacra, la ràdio.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les ones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
3: Home, un petit especialista, eh?
2: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
3: Sí.
4: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vila-sacra.
3: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: I parlant d'emocions...
2: 18.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: I actuar amb seny és la millor recepta.
5: Vine a sentir.
6: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El temps.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
12: Bon dia, déu-n'hi-do com comença el matí d'aquest dilluns pel que fa a la temperatura en alguns racons, sobretot de l'Alt Empordà. Està bufant un palet de tramuntana cremadora molt fluixa, però suficientment càlida perquè a hores d'ara hi hagi valors al voltant dels 25 graus, voltant el Cap de Creus. De fet, a tot arreu ha pujat la temperatura mínima, només hem descansat millor, com sol ser habitual. A les valls del Pirineu, amb mínimes que han baixat cap als 10-12 graus, però de seguida aquesta temperatura pujarà força i, de fet, aquesta tarda s'acabarà plantant en els mateixos valors que ahir, a molts indrets gironins, de 30 a 34 graus de màxima.

0: tant, una calor que no serà completament angoixant, però déu-n'hi-do com picarà el sol. I també aquesta tarda algunes nuvolades que sobretot apareixeran a la Cerdanya i al Ripollès. En aquestes dues comarques tindrem algunes tempestes, en el cas del Ripollès sobretot a la vall de Ribes, per tant, quan més cap a l'oest, i a la Cerdanya sí que esperem que hi hagi sidral. Quan més a prop de la costa, simplement alguns núvols prims poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
1: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
2: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: I parlant d'emocions...
3: 54.
4: Ara escolteu l'altra ràdio.
5: Vinga.
1: Som d'aquí.
6: Uala!
7: Déu-n'hi-do.
6: Hola a tothom. Respondre vale en lloc de d'acord és una errada ultra mega estesa. Tothom, o gairebé tothom, té clar que és una errada, que és castellà. Però igualment sembla impossible que erradiquem el vale de les nostres vides. Amb tot, hi ha un castellanisme més perillós que el vale i és la seva falsa catalanització. Val. En català, un val és, per exemple, un val d'escompte. Per tant, val no és el mateix que vale en castellà. No vol dir ni d'acord, ni molt bé, ni entesos.
8: Si vols desconnectar de tot...
9: Ràdio Vila-sacra.
8: No hi ha altra forma.
10: Hola, ciutadans i ciutadanes de Girona.

0: informació, música, entreteniment.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La inflació va tenir un petit augment al maig a Catalunya. El mes passat els preus van augmentar un 3,1% interanual, una dècima més que la dada d'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. El govern espanyol assegura que sense les mesures, com la rebaixa de l'IVA, els combustibles s'apujarien al doble i situarien la inflació en més del 4%. De moment, són vigents fins a finals d'aquest mes. Altres productes que s'encareixen, doncs bé, els ous, que ho fan un 14%, o les hortalisses i els llegums, més d'un 15%. Entre els que són més barats que un any enrere hi ha l'electricitat, que està ara a un 5% menys.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Tanca els ulls.

només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: L'altre dia, fent unes proves de cobertura aquí a la zona de l'Alt Empordà, em vaig fixar que a la ciutat de Figueres, per exemple, pots sintonitzar a través del teu dial una mica més de 50 emissores de ràdio. Si busques emissores de televisió gratuïtes, em vaig fixar que pots trobar-ne més de 200. Si afegim a tot això les possibilitats de plataformes de pagament que hi ha, jo crec que ens perdem en quantitat. Si a més us fem el suggeriment de tot el que ens proposa Internet en tots els seus sentits amplis i sumes la quantitat de videojocs que hi ha, a més dels que s'editen diàriament per perdre el temps, arribes a la conclusió que de rècords d'audiència, avui dia, potser de boca, perquè en dades reals és impossible demostrar de manera fiable res. Hi ha tant de tot que sort tenim, si algú es digna a triar-nos a nosaltres. Així que, veient la perspectiva, potser que no ens confongui ningú, perquè la realitat sempre sol ser una altra, molt diferent de la que ens volen fer creure. No et sembla? Ah, no? Ah,
1: pues mira, potser tens raó.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Ràdio Vilasacra.
11: Observar, pensar, raonar. Ho entens?
12: Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans.

La Generalitat informa que el manteniment preventiu de l'edifici és una mesura per impedir-ne la degradació, allargar-ne la vida útil i garantir les condicions d'habitabilitat. La inspecció tècnica de l'edifici detecta possibles situacions de risc, identifica i quantifica les patologies existents i proporciona informació i orientació als propietaris sobre com prioritzar les inversions de manteniment. Si mantenim en forma els nostres edificis, contribuïm a un país més sostenible perquè estalviem energia, diners i millorem la nostra qualitat de vida en general. Acudeix al teu administrador de finques i al teu tècnic de confiança. Els teus estalvis i el teu patrimoni hi guanyaran.

0: Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció. Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.
1: Fem salut.
2: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
3: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Recordeu que si ens voleu explicar la vostra experiència ens podeu enviar notes de veu breus. Ja en parlem.
1: 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
3: L'equip de dones i homes que us acompanyem
4: des de Ràdio Vila-sacra, l'emissora de casa.
3: Volem aprofitar per agrair-vos que confieu en nosaltres per informar-vos i acompanyar-vos.
4: Segon a segon, minut a minut, dia a dia, 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, 365 dies l'any.
3: I és que sense vosaltres, sense l'audiència, la nostra feina no tindria cap sentit.
4: Sincerament.
3: La ràdio per nosaltres té tot el sentit del món i més. És una part indestriable de les nostres vides professionals i personals. I us ho volem fer saber sota la premissa de Salut i Ràdio.
5: Sense cap mena de dubte, la ràdio ha estat per mi la segona casa, el mitjà que m'ha permès formar-me, observar el món el més a prop possible, en algun cas fins i tot recórrer-lo, per intentar entendre'l i explicar-lo amb una espurna de màgia i de misteri.
6: Per mi la ràdio és com casa meva. Igual que a casa, m'hi passo moltes hores i he viscut bones i males estones. I he conegut molta gent, i he après i he ensenyat tot el que sé. I al final, igual que a casa, hi sé estar còmode i me l'he fet meva.
7: Doncs per mi la ràdio és un laboratori d'idees. És intentar explicar amb ordre el caos. És un comitè de bastards educats, de gent incòmoda i irreverent, que és difícil de mantenir, però important de preservar.
8: Per mi la ràdio és creativitat, és informació, música, imaginació i entreteniment. Són paraules, sons i silencis. És un mitjà de comunicació molt proper que arriba a tothom i a tot arreu. Sempre és allà. És la millor companya de viatge i la banda sonora de la meva vida i de la de molta gent. Visca per sempre la màgia de la ràdio.
9: La ràdio fa companyia i, a més, és un mitjà de comunicació força respectuós amb el medi ambient, ja que no cal gastar tinta ni paper com els diaris i tampoc té el consum energètic de les pantalles de televisió i internet.
10: La ràdio és llengua i música. És utilitzar la veu per donar veu als altres. És assenyalar la pluralitat. La ràdio és un tall de veu de 15 segons, precís i encertat.
11: Just turn on the radio. Per mi la ràdio és informació, és màgia, és companyia, coneixement, molta música, imaginació i joc. Em permet somiar amb els radioteatres, descobrir llibres, artistes de tota mena. M'explica històries quan soc a la cuina, m'acompanya quan viatjo i em permet jugar amb els sons i les veus quan creo reportatges.
12: La ràdio és, per mi, adrenalina, és informació i últimes hores i és la proximitat d'explicar-ho en paraules, sons i silencis. La ràdio és aprendre cada dia de persones que deixen que t'hi acostis per explicar-te les seves històries.
13: Per mi cada dia és el dia de la ràdio. Si no hi estic treballant, sé que l'acabaré escoltant a una hora o altra del dia. La ràdio sempre m'ha acompanyat i no hi ha cap altre mitjà que senti més proper.
14: Una veu que t'arriba, sintonies que et transporten, un silenci que et posa en alerta, el batec de l'actualitat, música, diàleg, reflexió, rialles i des de dins el privilegi i la responsabilitat.
15: La ràdio per mi és companyia, la companyia que em feia de petita a casa a les tardes quan tornava de l'escola, també ja de gran en el meu dia a dia. És màgia també, perquè crec que té la capacitat de fer evocar els paisatges més meravellosos com no pot fer cap altre mitjà de comunicació. I per mi també és responsabilitat i és informació tota la meva vida.
16: La ràdio, pura màgia, però sense que et condemnin per bruixeria. Fas de Harry Potter, amb persones que tenen set sintonia. Són lluny, però et senten a prop. Dit com un encanteri de l'escola de bruixots a Hogwarts. Viva en ràdio in aeternum. Llarga vida a la ràdio. Make me your radio
3: and turn me up when you feel... La ràdio és vida i autenticitat, perquè, si vols, pots despullar la realitat al segon.
17: Per mi, la ràdio significa música, ritme, veu, silenci, imaginació, creativitat, riure, aprendre.

0: obligaven, ara sense fil i discrets. En directe o per podcast, beneït servei a la carta. Orgullosos de fer ràdio i de defensar aquests colors.
1: La ràdio és per mi un bon dia a dia, moltes hores de música i ara notícies, però sobretot és immediatesa, companyia i servei públic.
2: Truca'ns!

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'1 milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu,

0: refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Bon dia, déu-n'hi-do com comença el matí d'aquest dilluns pel que fa a la temperatura en alguns racons, sobretot de l'Alt Empordà. Està bufant un palet de tramuntana cremadora molt fluixa, però suficientment càlida perquè a hores d'ara hi hagi valors al voltant dels 25 graus, voltant el Cap de Creus. De fet, a tot arreu ha pujat la temperatura mínima, només hem descansat millor, com sol ser habitual. A les valls del Pirineu, amb mínimes que han baixat cap als 10-12 graus, però de seguida aquesta temperatura pujarà força i, de fet, aquesta tarda s'acabarà plantant en els mateixos valors que ahir, amb molts indrets gironins de 30 a 34 graus de màxima. Per tant, una calor que no serà completament angoixant, però déu-n'hi-do com picarà el sol. I també aquesta tarda algunes nuvolades que sobretot apareixeran a la Cerdanya i al Ripollès. En aquestes dues comarques tindrem algunes tempestes, en el cas del Ripollès sobretot a la vall de Ribes, per tant, quan més cap a l'oest, i a la Cerdanya sí que esperem que hi hagi sidral. Quan més a prop de la costa, simplement alguns núvols prims poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
7: Bon preu i esclat.
8: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
9: Decathlon. No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
10: La xarxa.
11: Urbans, healthys i saborosos. Molt guau! I molt... Receptes guau. Sa i fish, acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes, aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre.
12: Visita'ns al currículum de Vilatenim.
11: És molt Viena.
13: Vull aigua Donen Service. Me la porten fins a casa sense moure'm del sofà. Faig pres i surt fresh. Posa'm hot, very hot. Viu com una reina, viu com un rei amb aqua.
14: Aquaservice, aigua a casa còmoda i sostenible. Truca al 985 85 83 i aconsegueix 3 mesos de servei gratuït.

0: No, no, clar.
1: Evoluciona ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: La pregunta.
5: Per què la música d'avui dia sona tota igual canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
6: En joc, només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
7: I parlant d'emocions.
8: 37.
7: Vale.

0: I parlant d'emocions.
1: 14.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Vull saludar a una amiga meva que anàvem a l'escola juntes, que es diu Llúcia, que estarà escoltant, que em va aturar pel carrer dient, escolta, diu, tu truques per la ràdio? I jo dic, sí. Diu, ah, diu, és que, esclar, el dia que vaig dir que a mi tothom em coneix per Angelina, diu, és que ja m'ho semblava, diu, però no sabia si era, doncs mira, una salutació per ella si m'està escoltant, d'acord? Bon cap de setmana per tothom. Adéu, adéu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: de Carlit et portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.
1: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
2: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
1: El sol de la ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A partir de l'any que ve, les farmàcies dispensaran de manera gratuïta preservatius per a joves de 16 a 22 anys. És la mesura que ultima el Ministeri de Sanitat per reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual entre els nois i noies d'aquesta franja d'edat i eliminar les barreres econòmiques en la prevenció. En total, es facilitaran de manera gratuïta 3 milions de preservatius. Els joves es podran recollir a les farmàcies ensenyant el carnet d'identitat. Les infeccions de transmissió sexual no han parat de créixer els últims anys. Les últimes dècades parlen de més de 93.000 infeccions durant el 2024 i pràcticament la meitat són per clamídia, que ha augmentat prop d'un 20%. Al darrere hi ha la gonorrea amb una incidència que també ha crescut un 20%.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Gaudeix d'un dia diferent.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència única molt a prop teu.

0: A la vida tot canvia i cada dia pot ser millor que l'anterior. Les nous catalanes són salut pel cor, memòria per la vida i energia per seguir endavant. Tradició i futur en un sol cruixit. Salut i territori amb les nous catalanes. Canvia de nou. Coneix-nos a nouscatalanes.cat.
1: Heu flipat o no heu flipat?
2: Això és la caixa.

0: I parlant d'emocions...
1: 58.
2: 16 jutges d'un jutjat, menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.

0: I jo, que em dic Laia, i us volem recomanar un llibre que hem llegit a la classe. El llibre es titula La meravellosa medicina d'en Jordi i el seu autor és en Roald Dahl. A més, el llibre porta il·lustracions molt divertides dibuixades per Quentin Blake.
1: Jo us parlaré un xic de l'autor. En Roald Dahl va néixer el 1916 i va morir el 1990. És un dels escriptors infantils més importants en llengua anglesa. Els seus llibres tenen un humor estrany, exageren la realitat i són molt fantàstics. En resum, són llibres ben originals i sorprenents. Potser en coneixeu algun o heu vist alguna pel·lícula sobre ells. Us dic alguns dels seus títols més famosos: Charlie i la fàbrica de xocolata, James i el préssec gegant, Matilda, les bruixes, històries imprevistes i el que hem llegit nosaltres, La meravellosa medicina d'en Jordi.
2: En aquest llibre passen coses ben estranyes. Les àvies normalment són amables, afectuoses i s'ho passen molt bé menjant pastissos de crema, oi? Doncs l'àvia d'en Jordi no, sempre està rondinant, renya constantment el seu net i té les costums gastronòmics més fastigosos del món. Li agraden les erugues i els llimacs amb col. És tan antipàtica que en Jordi decideix actuar i així prepara una medicina meravellosa que produeix uns resultats increïbles en l'àvia i tots els animals que la proven. Si voleu saber què passa, l'haureu de llegir. Creiem que us agradarà molt i us ho passareu molt bé llegint-lo.
3: Ara, cadascun de nosaltres us explicarà el que més ens ha agradat d'aquesta lectura. A mi, el que més m'ha agradat és com en Jordi prepara una medicina molt original.
1: A mi, el que més m'ha agradat és el final, que és molt sorprenent.
2: A mi el que més m'ha agradat són les transformacions que pateix l'àvia d'en Jordi.
4: A mi el que més m'ha agradat és quan el pare i en Jordi intenten refer la medicina. Esperem que la nostra recomanació us hagi agradat i que us animeu a llegir aquest llibre.
5: Esperem que si el llegiu us agradi tant com a nosaltres.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia. Déu-n'hi-do com comença el matí d'aquest dilluns pel que fa a la temperatura en alguns racons, sobretot de l'Alt Empordà. Està bufant un palet de tramuntana cremadora molt fluixa, però suficientment càlida perquè a hores d'ara hi hagi valors al voltant dels 25 graus, voltant el Cap de Creus. De fet, a tot arreu ha pujat la temperatura mínima, només hem descansat millor, com sol ser habitual. A les valls del Pirineu, amb mínimes que han baixat cap als 10-12 graus, però de seguida aquesta temperatura pujarà força i, de fet, aquesta tarda s'acabarà plantant en els mateixos valors que ahir, amb molts indrets gironins de 30 a 34 graus de màxima, per tant una calor que no serà completament angoixant, però déu-n'hi-do com picarà el sol. I també aquesta tarda algunes nuvolades que sobretot apareixeran a la Cerdanya i al Ripollès. En aquestes dues comarques tindrem algunes tempestes, en el cas del Ripollès sobretot a la vall de Ribes, per tant quan més cap a l'oest, i a la Cerdanya sí que esperem que hi hagi sidral. Quan més a prop de la costa, simplement alguns núvols prims poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Pareu bé l'orella.
10: Contestador 972-51-1268.
11: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no

0: deje de guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Xavi, sóc un oient del vostre programa i de la vostra ràdio. Vinga, tio, endavant i màquina, que això va collonut. Adéu.
3: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
4: Comença a haver-hi nivell.

0: I parlant d'emocions.
1: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Com ja bé sabeu els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina, en fi. Què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius: carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.
1: Notícia del 9 de setembre del 2021.
2: Salvament Marítim i els Mossos d'Esquadra han abandonat la recerca d'una dona desapareguda ahir la nit a la platja de la Nova Icària. Han pres aquesta decisió després d'hores de recerca i pel fet que ningú ha denunciat formalment aquesta desaparició. Té tots els detalls l'Arnau Montserrat.
3: La dona va entrar a l'aigua i no n'hauria sortit en 3 hores. Les seves pertinences s'havien quedat a la sorra, fet que va cridar l'atenció a un grup de banyistes que van avisar el 112 poc abans de les 11 de la nit. Els Mossos, juntament amb Salvament Marítim, van posar en marxa un dispositiu de recerca fins la 1:30 de la matinada i l'han reprès aquest matí amb barques i helicòpters. No l'han trobada i davant la falta d'una denúncia per desaparició, Salvament Marítim ha confirmat que han paralitzat la recerca aquest mateix migdia.
1: En l'actualitat, la roba de la dona continua esperant ser recollida a les dependències de perduts de Barcelona.

0: bé l'orella.
1: Aprofita els avantatges de l'administració electrònica i fes els teus tràmits a través d'internet de manera còmoda i segura. Cita mèdica, matriculació en centres d'ensenyament, sol·licitud de dades cadastrals, creació d'empreses i molts més. Centenars de serveis per als ciutadans i les empreses t'esperen.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
7: És Ràdio Vila-sacra.
6: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
7: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de la paraula Doberman. Un Doberman és una raça de gossos de guarda de mida mitjana i de cap estilitzat, amb orelles punxegudes, pèl suau i llustrós, de color negre, amb taques d'un roig viu i cua molt curta, pèl curt i dur, cos musculós i ulls en forma d'ametlles. Sabeu, però, d'on ve la paraula Doberman? Carl Friedrich Louis Doberman va ser un recaptador d'impostos alemany que tenia la missió de desplaçar-se amb grans sumes de diners. Se li va ocórrer que una bona manera de sentir-se protegit fent aquesta feina seria anar amb un gos de defensa més combatiu i més enèrgic que els gossos de la seva època. Doberman va tenir altres feines, entre les quals destacava ser criador de gossos. Potser excedint-se de les seves funcions, va començar a creuar races. Tenia la idea de crear un gos gran que el protegís en els seus viatges i ho va aconseguir, ja que la majoria d'experts reconeixen que el Doberman és una mescla de Rottweiler, Dogo, Pastor Turingi i Pinscher alemany. En els seus orígens, la raça era coneguda com el gos de Doberman. Després s'hi va afegir el terme Pinscher, que vol dir mossegador. Doberman Pinscher és tal com es coneix aquest gos als Estats Units. El cognom de Doberman, doncs, va passar a anomenar aquesta raça de gossos. Aquesta informació l'hem extreta del llibre Personatges convertits en paraules de David Paloma.

0: tens de tot a prop de casa.
1: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
2: Xupa, xupa, draca, draca.
3: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
4: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
3: Superfestassa.
5: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
6: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
7: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
8: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
9: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
10: Més informació, 972 50 75 23.
11: Places limitades.
12: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DINT, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edint.es.
13: Si poses a una nevera i a una secadora, una rentadora, un televisor... No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
14: Abacus, sempre amb la cultura.

Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
11: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
12: Et volem escoltar.
13: Ara volia provar això del Skype, però resulta que no puc anar al Facebook. Bé, jo trucava per dir que la llista està plena, però que el que vulgui, o sigui, que hi haurà reserva, perquè sempre es desdeja algú perquè o té que anar al metge o li ha sortit alguna cosa, i sempre almenys 10 o 12 no venen, eh? Vull dir que si es volen apuntar, estaran en reserva. Eh? Val,
14: participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
15: Truca!
14: Repetiràs. Ràdio Vila-Sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Washington, Oriol Serra.
3: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranesos, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha replat amb un embarcacions del món, engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.

Creus que l'FP no és per a tu? Això és perquè no coneixes Axtart. Axtart és la formació professional portada al màxim nivell, creada amb col·laboració d'empreses capdavanteres per garantir l'accés directe al mercat laboral. Tecnologia, contingut de màxima qualitat i pràctiques a empresa. Axtart, la formació professional per als qui busquen més. Informa't a extart.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil. A través d'un missatge és alerta als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
3: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
2: L'alcaldessa, Mercè Rubió, ha lamentat la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
4: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
2: A Pons, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
2: El risc molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis.
6: Agència Catalana de Notícies.
7: Ai, quines ganes de fer vida normal. Vida normal, però justa. Sense discriminacions. I no tenir por. Un moment. He dit que volia fer vida normal? I la vull ara.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vila-sacra.
3: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
4: Pensa en un producte.
5: S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
6: Ho sento, compraràs una tele nova a MediaMarkt i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento, hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereix.

0: La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.
1: Vols deixar-nos un missatge?

0: A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia, sóc el Jordi Renyer, bon dia. Jo volia que em posessis una cançó, una de la Sílvia Pérez Cruz, La gata i el balitre. Que vagi molt bé.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Esperança. Amb l'esperança d'esperar més de tot i sobretot de nosaltres. I si per alguna cosa està servint aquest període estrany i quasi de pel·lícula apocalíptica, almenys a mi, és per buscar encara més el significat de moltes coses, algunes tan senzilles com el perquè d'un nom. La setmana passada va ploure i va fer sol alhora, i com d'acostum a l'Empordà vam poder gaudir d'un fenomen preciós, l'aparició de l'arc iris o arc de Sant Martí. I al veure'l i gaudir d'ell vaig pensar: arquiris, pels colors que pot apreciar l'iris humà: vermell, taronja, groc, verd, blau, indi, violat. Però per què es dirà arc de Sant Martí? I dit i fet, ho vaig buscar i vaig trobar dues explicacions, i curiós, les dues d'origen català, i una d'elles nascuda a l'Empordà. La primera llegenda catalana explica que Sant Martí de Tous, sant molt apreciat a Catalunya, va donar-li la capa que portava un pobre que es va trobar i tremolava de fred per la neu que estava caient en nom de Jesucrist, i que a l'anomenar-lo el cel es va obrir, el sol va aparèixer i es va formar un gran arc iris que va fer que desaparegués la neu i entrar en calor al pobre que havia ajudat. Per això tothom coneixem aquest fenomen amb el nom d'arc de Sant Martí. La segona llegenda neix d'algú de l'Empordà que se la va inventar. Aquesta llegenda parla de que Sant Martí va temptar el dimoni per veure qui feia l'arc més bonic. El del dimoni, fet de gel, va resultar petit i de colors apagats. Sant Martí va crear un de vidre i de colors brillants. Els devots de Sant Martí van explicar la història durant generacions i d'aquí fins a l'actualitat. Sigui quin sigui l'origen del nom d'aquest fenomen i la seva extensió més enllà de Catalunya, ara quan vegi l'arc iris, a part de gaudir de tots els seus colors, podré veure Sant Martí fent-li la juguesca al dimoni i guanyant-li i cuidant dels que més ho necessiten. Una altra cosa presa i una altra cosa per gaudir.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. La col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: A Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana confiscades a Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra del 2024 amb les xifres comunitàries del mateix any publicades per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de totes les plantes de marihuana d'Europa, el 75%. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: L'Estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'Estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta un augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
5: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón chin chin pom, por pom pom pom.
6: Ei, com estàs?
7: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
4: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: Ja coneixes l'actualitat, ara...
7: Una nena posa a la venda la seva àvia per internet. Una nena britànica va posar a la venda l'àvia de 61 anys en el conegut portal de compra i venda d'internet eBay, i per això han fet la següent llista.
8: 5 coses que es poden fer amb una àvia comprada per internet. Tenir entretinguts els teus convidats amb històries sobre la Guerra Civil.
9: Portar ratlla al teu marit amb una sogra addicional.
7: Muntar un taller il·legal de confecció de bufandes de ganxet que després podràs vendre per internet.
10: Redactar una guia Michelin alternativa sobre els millors indrets on menjar abundantment.
8: Gaudeix d'una cangura amb experiència que consenteixi a tort i a dret els teus fills.
7: Això sí.
11: I parlant d'emocions...
12: 87.
13: Ara temps per la cultura.

Que durant l'època romana els romans pensaven que si una persona que estava sana feia un esternut, significava que el seu cos estava intentant expulsar els esperits malignes de futures malalties. Per això, de seguida, després de l'acte, es deien frases que invocaven felicitat, com enhorabona, per exemple. Els antics grecs, quan veien algú esternudar, deien vivit. En canvi, els antics romans deien salve. Es diu que tot va començar per culpa d'una epidèmia de pesta a Roma l'any 1591. Tots els afectats morien esternudant. Per tant, la gent, quan veia algú esternudant, ja s'esperava la mort. I per intentar evitar-la, li dient que Déu et beneixi, és a dir, que Déu li allunyés d'aquest perill.

0: Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
1: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
2: Adéu, adéu.
3: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
4: Adéu, adéu, adéu, adéu.
3: Ser cívic és tenir servei.

Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: de Ziman. Samarretes interiors per home, 2 per 6,50. I pantalons curts per home, 2 per 20 euros. Ziman, tan senzill com això.
1: Per avui que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
2: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
3: Pareu bé l'orella.
4: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

Barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
2: Que és un medi que no és el nostre habitual i per tant no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
1: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'aquest dilluns i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
2: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-se, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes, recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

Les meduses són animals invertebrats que viuen a l'aigua. Tenen un cos gelatinós i transparent i es desplacen per l'aigua gràcies als tentacles. Són una de les criatures més antigues de la Terra. S'han trobat fòssils de meduses que daten de fa més de 500 milions d'anys. A més, les meduses són molt diverses. Hi ha més de 2.000 espècies de meduses conegudes. Les més petites són de la mida d'una moneda, mentre que les més grans poden fer més de 6 metres de diàmetre. Són una part important de l'ecosistema marí. Són aliment per a molts altres animals, com peixos, tortugues i aus. També ajuden a mantenir l'equilibri de l'ecosistema, en menjar plàncton i altres criatures petites. Les meduses són criatures fascinants i misterioses, encara que hi ha molt que no en sabem encara. No obstant, el que sí sabem és que són una part important del món natural.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es.

0: projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
1: Per Sant Joan, Ràdio Vila-sacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
2: Com?
3: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vila-sacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
2: Com?
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Quines sensacions et queden al sentir això?

Trobada matinal, si més no, intentant que, com totes les altres, sigui almenys original. Vull dir, o sigui, és a dir, que no sembli igual. Bé, tant se val si podem estar junts compartint el nostre amor, que és el principal. De viure aquest nou dia agafadets de la mà, mentre també hi ha qui passa de tot aquí i allà. Jo d'entrada, amors meus, carícies.

0: molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te.
3: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
4: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Quan m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa permet ser un dia mac. Ara vindran els ais lluïs.
1: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
3: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
8: És K25. K25.
9: Música, entreteniment.

0: Savoir vivre.
1: La dolce vita.
2: Hardy Wampum.
3: Saudade.
4: Soliviken.
5: Deseo.
6: Pri d'aventure.
7: Wanderlust.
8: Hi ha tantes maneres de descriure aquest sentiment, però és millor experimentar-lo en viu. Comença el viatge i simplement deixa que les teves expectatives s'enlairin. Hora per a nous horitzons.
9: Say yes to the world.
10: És Ràdio Vila-sacra. És clar.
11: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
12: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
13: WhatsApp.
14: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys ja, dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
15: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
16: Recordi bé.
17: Ràdio Vila-sacra.
18: És que té de tot.
19: Sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: penjat, menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els setze jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs, ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve geodoneta, geoda ve fi, fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. I fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!

Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.

0: Ecovies. Gestió i promoció de més de 500 quilòmetres de rutes a peu o en bici per tota la demarcació de Girona, amb connexió interfronterera.
1: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments. Al vostre costat.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Tiene un mensaje nuevo. Mensaje número 1. Recibido hoy a las 15 horas 2 minutos.
4: Un petonàs molt fort, molt catxondo. Petons, adeu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: I el Regne Unit ha interceptat un patruller de la flota fantasma russa al canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant de la costa sud d'Anglaterra, mentre continuen les investigacions. El patruller havia sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit de l'operació, que el president Zelensky ha agraït en un missatge a les xarxes. Keir Starmer ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció d'aquest petrolier.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomando la broma?
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.
6: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
7: I parlant d'emocions.
1: 40.
8: Anem a temes diferents.

0: com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
1: I parlant d'emocions...
2: 52.

Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
2: És un medi que no és el nostre habitual i per tant no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
1: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'aquest dilluns i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
2: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-nos, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes, recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Adeu, Andreu! Tòcul 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
5: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
6: Adeu, adeu!
7: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
8: Adeu.
7: Ser cívic és tenir servei.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: Ei, truqueu.
2: Agafa el telèfon i truca.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Mira, jo donar-vos les gràcies a tothom qui m'ha felicitat. I llavors em volia dir que em van dir ahir un robo que fan que diu que tu quan vas a un supermercat, bueno, un supermercat, aparques el cotxe en un gran supermercat i et roben la matrícula. Clar, tu poses les coses i no mires si dus la matrícula o no, i te'n vas. I llavors el que te l'ha presa passa pel costat, a la carretera, són, suposo, grans supermercats, i t'ensenya la matrícula que se t'ha caigut. Pares, perquè és clar, dius, ui, se m'ha caigut la matrícula, i ja està. Som molt agressius.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
3: Repetiràs. Mare meva, quins oients que tenim.
10: Doncs sí, oients de primera.
3: Clar que sí.
11: Però què vols?
3: No, increïble. Abraçada gegant.
11: Us estimo.

0: Una de cada quatre persones de Catalunya tindrà al llarg de la seva vida algun problema de salut mental i la meitat de les persones que els pateixen comencen a tenir símptomes abans dels 15 anys. I, per tant, se'ls han de donar eines per poder gestionar-los i tenir una detecció precoç del trastorn. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el compromís del govern per canviar el model d'atenció als pacients, reforçar l'atenció primària i millorar-ne la detecció.
1: El 17% de les persones ateses per l'atenció primària ho ha estat per un problema de salut mental. Un dels objectius més importants de tots aquests exemples és aconseguir que els pacients estiguin en el millor entorn possible i evitar ingressos hospitalaris de llarga estada. Per això hem iniciat un projecte pivot per evitar ingressos hospitalaris de llarga estada en 5 territoris: Santa Coloma de Gramenet, a Reus, a Sant Boi, a Cornellà i Martorell.
0: Més del 7% dels homes i del 18% de les dones de més de 15 anys han tingut algun episodi depressiu o d'ansietat alguna vegada. Són els dos trastorns mentals més freqüents. A l'estat espanyol, segons dades de la cooperativa de distribució farmacèutica Cofrares, la demanda d'antidepressius ha crescut un 24% l'últim any, mentre que la d'ansiolítics, que són els més venuts, està estabilitzada. Els períodes en què més productes de salut mental es venen a les farmàcies són els de després de vacances.
2: Pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: Soc en Nando Jubany. A la nostra cuina ens importen tant els plats que servim com els vins que els acompanyen.
1: Menorca, un entorn deliciós. Maó, un formatge excel·lent.
2: Joan Múrria.
1: Recordem que són formatges elaborats amb llet crua de vaca. Únicament. Tant el tendre com el mig curat com el curat són uns formatges únics al món per la seva característica. Tant pel seu premsat com per la seva característica en el moment d'elaborar-lo. Recordem que els mig curats i els curats els freguen amb mantega durant un temps. Els hi van donant la volta perquè mantinguin aquesta característica que té al final una mica salat. El formatge de Maó jo diria que és un dels millors del món.

0: viatge en el temps.
1: Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Alguna cosa està canviant.
3: Hola.
2: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
3: Ara.
2: Una manera nova de sentir la teva ràdio. Dins.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
2: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que hem fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
1: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior.
3: Continuem i ui, el que tenim ara.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de Happy Aniversari, amb Happy descomptes en sopars, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sopar. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
2: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
3: La xarxa.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
5: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
4: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
5: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
4: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
3: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
2: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
4: Premsa comarcal, la premsa del territori. Som la premsa líder, vigorosa i veraç. Donem feina a més de 1.000 famílies. Més de 100 anys fent escola i al costat de la nostra gent. Gràcies als nostres lectors per ser-hi sempre i acompanyar-nos. Orgull de ser premsa comarcal.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ara anem cap a Vilamòs, a la Vall d'Aran. Aquest és el ramat públic d'ovelles i cabres d'Obigüe, que ara treballarà també en la neteja del sotabosc de les línies elèctriques que hi ha al municipi. Endesa ha decidit incorporar-se al projecte per millorar en la prevenció d'incendis i planteja replicar el model en altres indrets, corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
2: Cada 3 anys, la companyia elèctrica està obligada per decret a netejar el sotabosc de les línies. El paper del ramat pot ser molt important perquè el seu treball evitarà que, un cop netejat, els matollars tornen a créixer. José Moreno és el responsable de la xarxa de distribució d'Endesa a la demarcació de Lleida.
3: Endesa s'integra dintre d'aquest projecte completament sostenible, bàsicament per la necessitat de mantindre el sotabosc de les línies elèctriques net, no? I garantir d'aquesta manera la qualitat de subministrament i també evitar, pues, incendis forestals, no? El fet de que puguin passar sota el bosc i fer aquest manteniment que no es fa amb una prioritat de 3 anys, pues, evidentment ens beneficia a tots.
2: I per al municipi tots són beneficis. Oriol Sala és l'alcalde de Vilamòs.
4: Justament per a part baixa de Vilamòs, avui amb aquestes línies elèctriques que dan accés o que dan aquesta cobertura als vecins de Vilamòs, i també aprofitar amb el propi ramat entre poder peixer de just d'aquestes línies.
2: Obiwek, que va néixer des de la iniciativa pública, ara s'està convertint en un element imprescindible de la gestió del paisatge en els entorns del poble, com destaca Antoni Dalmau, investigador de l'IRTA.
5: Si volem mantenir el Pirineu que tenim ara, necessitem ramats, i el del Vilamòs és un pilot per veure com ho podem fer per anar-ho replicant i anar fent aquest model ja no només al Pirineu, sinó tot el món rural de Catalunya i d'Espanya en general.
2: De fet, Endesa ja planteja replicar el model en altres llocs per netejar línies de difícil accés.
6: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
3: Dona a caritascatalunya.cat o al Bisum 38031.
4: No podrà fer-me dubte que vull estar amb tu.
5: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
6: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
5: A Ràdio Vila-sacra.
7: Les tardes dels dilluns.
8: I parlant d'emocions.
1: 12.
9: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
10: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
11: Toc, toc. Què?
12: Doncs això.
13: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
14: Hola, què tal? Ens trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, ens trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
15: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
16: Truca.
15: Repetiràs.
1: Pensem.

0: pretendre superar mitjans històrics de primera línia, que tenen molt de pressupost, que tenen grans professionals repartits pel món, que tenen capacitat tècnica fora de qualsevol abast econòmic per qualsevol quiquismiquis com nosaltres, per exemple, o pretendre fer de periodista des d'una pàgina de Facebook que segueixen quatre tiquismiquis més, com per exemple nosaltres, i anar d'estrella de la informació i la creativitat sense més fonament que les ganes d'aparentar, és, des de la nostra modesta opinió, fer el pipiolo, pensem. Potser per això, mentre hi ha qui segueix fent el pipiolo, tot i conèixer la realitat que ens envolta quant a capacitats i possibilitats davant dels grans, nosaltres, i sempre des del nostre modest punt de vista, que pot estar equivocat per descomptat, només ens dediquem a seleccionar sensacions de tota mena produïdes al llarg de la història, incloent, com és natural, l'actualitat, i compartir-ho amb els que, qui potser fins a la gorra de l'habitual i fins a la gorra del de sempre, busquen petits moments experimentals plens de curioses sensacions i tria el detall. Pensem.
1: Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Una mica de memòria.
2: Hola a tothom! Quan sento algú dir a la carretera hi ha molt de tràfic, m'imagino un munt de cotxes aturats i la gent passejant-se, comprant i venent droga. Perquè si hi ha tràfic és que hi ha gent que trafica. Ara bé, si diem que a les carreteres hi ha molt de trànsit, tot quadra força més. Perquè si hi ha trànsit, el que hi ha és gent, cotxes, camions i autobusos transitant. És cert que en castellà del nostre trànsit en diuen tráfico, però en aquest cas el castellà va per una banda i el català per una altra.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben. Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
3: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
2: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
0: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 20.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

0: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: El festival Sons del Món acollirà el pròxim 10 d'agost a la Ciutadella de Roses el concert de God Save the Queen, que enguany presenta un espectacle especial per commemorar els 50 anys de la publicació de Bohemian Rhapsody, una de les peces més icòniques de la història del rock del grup britànic Queen. Considerats un dels millors tributs del món a la banda liderada per Freddie Mercury, el grup argentí tornarà al festival per quarta vegada amb un nou desplegament tècnic i visual, pensat per recrear l'esperit dels grans concerts dels anys 80. L'espectacle oferirà un recorregut per tota la trajectòria de Queen, des dels primers èxits fins als himnes més reconeguts amb temes com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga. A petició dels seguidors, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament amb l'objectiu de convertir la vetllada en una gran festa. Les entrades a la web oficial del festival. Aquesta nova confirmació segueix a una programació que ja inclou artistes com Pablo Alborán, Rosanna, Joan Dausà o Sergio Dalma. També destaca el concert únic de Gossos aquest 2026, que compartirà escenari amb l'Ax en Busto 20 anys després. El festival es completarà amb una actuació conjunta dels Amics de les Arts, Lau Mut i Ramon Miravet, que pujaran plegats a l'escenari de la Ciutadella de Roses per primera vegada en el marc dels Sons del Món.

0: també de gust que anem a dinar avui.
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Un somriure, una il·lusió.
3: Més de 3.000 trucades rebudes. Vuitena part del recull dels millors moments.
4: Hola, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Mira que sóc de les primeres, també, que vaig trucar i...
6: Ràdio Vila-sacra i punt.
4: Escoltar-se cada dia, cada dia, cada dia.
7: Bueno.
4: Hola, bon dia. Jo com vaig conèixer la ràdio...
7: Hola, bon dia.
4: Escolta'm, que el meu fill us escolta de Màlaga, eh?
6: Ràdio Vila-sacra i punt.
4: M'ho posa no sé què fa amb l'ordenador i em sent, sí, sí, cada dia, cada dia, cada dia. No sé, perquè jo me llevava a les 4 del matí i anava a treballar a les 5 del matí i ens posàvem aquesta emissora. Però aquell dia jo ja no treballava, estava, diguéssim, a casa i no sé què em va passar, que vaig posar el dit una mica més aquí i coi, vaig sentir una veu molt maca, la veritat. I una mica així de cachondeo i tot.
8: Cada dia, cada dia, cada dia.
4: Un dia, pues, jo ja... El dimarts, que són dies que... O sigui, el dimarts, sobretot, que és el dia que jo me tinc de despertar molt d'hora, perquè tinc de despertar els nens, els meus nets, i total. I dic, ai, i què fa? Allò, ho tenia posat.
9: A mi m'ha agradat molt, molt, molt. No, m'ha agradat molt i pensa que passa unes estones encara que no et telefonis, perquè passes molt distret i molt anem, perquè vas sentint coses.
4: Gent senzilla i com una sorpresa.
8: Ha sigut una cosa molt grossa, això, eh? Molt. I no havia sentit mai la ràdio i ara tot el dia estic...
4: És veritat que com a locutor una copa d'un pi, perquè, vaja, molt bon locutor, i tinc les portes obertes i quan vaig al vàter el sento.
10: Ho vaig conèixer, tinc que dir que el dia 18 de novembre estava una mica depre, com ja saben moltes companyes de la ràdio, i un dia jo no tinc que amagar-me. Maria Lluïsa, si m'estàs escoltant, saps la Pilar. M'ha ensenyat moltes coses.
8: Escoltar-se cada dia, cada dia, cada dia.
4: Bueno, a partir de llavors...
8: Escoltar-se cada dia, cada dia, cada dia.
4: La meva ment es despertava cada dia i escoltava. No sé per què. Per què? No ho sé.
8: I la gent que escolta i no truca, vale?
4: I llavors jo, pues, me'l vaig enganxar a la ràdio aquesta emissora, i jo em despertava cada dia, no em posava despertador, no em posava res. Com per exemple avui, ahir també, per què? No ho sé, però estic. I recordo que era com una obligació escoltar, per què? No ho sé. Però jo vaig conèixer la ràdio com un bàlsam. No acabaria mai. Eren moments que ho necessitava molt perquè estava molt, molt decaiguda. I la veritat em va fer molt de bé la ràdio, que la veritat em va obrir un camí. Aquestes coses, pues, les recordes molt per mi.
9: I els veus tenen raó, tenen raó.
4: No et conec, sempre que vindria un dia a la mesura a conèixer't. Jo t'he conegut a tu, t'he conegut en foto. Tranquil, hi ha molta audiència. I per què? No ho sé. Perquè la veritat, una cosa és una cosa i l'altra és una altra. I un petó per tothom.
9: Pues te seguirem, per poc que pugui, te seguiré.
7: I direm el que dèiem sempre, un petó.
6: Ràdio Vila-sacra i punt.
4: Vale?
11: En el nostre cor i hasta l'infinito i més allà.
12: Informació, música, entreteniment.

0: Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: oients que en aquests moments doncs, estan a punt d'escoltar aquest espai que els oferim des de la ràdio, on tenim una cuinera, que és la Paquita Fors, la Paquita de Canassos. Bon dia, Paquita.
1: Bon dia a tothom, bon dia.
0: Molt bé, Paquita, doncs quin serà el plat que ens aporta avui?
1: Doncs llamentol al cava.
0: Llamentol al cava.
1: Al cava, sí senyor.
0: Molt bé. Anem cap als ingredients.
1: Quatre llamentols de mig quilo cada un, eh? Perquè es considera no mig quilo per persona, sinó que el llamentol enter.
0: Val, eh? Val. Però és que entre la closca i tot...
1: Ah, exacte, exacte. Que siguin de mig quilo els llamentols, sí, o sigui sí, grossets, sí, sí, eh? Sí. Una botella de cava, que no la necessitarem pas tota, però bueno...
0: Cava de marca, cava normal...
1: Bueno, petita, més aviat
0: sec.
1: Bonita, que sigui bona.
0: Sí, sí. Sec, per això?
1: Eh? Sí, sí, sec.
0: Sí, o brut.
1: Sí, sí, sí, sí. Mig litre de crema de llet.
0: Mig litre de crema de llet.
1: De llet. Sal, pebre i una tòfona.
0: Ah...
1: Sí, no us li descuideu perquè quasi és el secret d'aquest plat, eh?
0: Mira, aquesta setmana, Paquita...
1: Una tòfona.
0: Aquesta setmana tinc una connexió amb la Fira de la Tòfona.
1: Ah!
0: Que també penso que serà molt interessant.
1: Hi ha molts cèntims, eh? Perquè val molts cèntims, la tòfona. Perquè és molt difícil de...
0: A veure...
1: Hi ha gossos especials, eh?
0: Ah, imagina't.
1: Que els atroben.
0: Ah!
1: Perquè és arrel del bosc.
0: Ah, molt bé.
1: Sí,
0: molt bé,
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí, no sabies què és?
0: No.
1: La tòfona és l'arrel, els gossos ho senten amb el fòrum.
0: Imagina't, ja els tens també una mica preparats aquests, no?
1: Sí.
0: Doncs en aquesta fira que doncs, les entrevistarem aquesta setmana de la tòfona,
1: sí.
0: Doncs acabaran d'informar-nos d'això, d'aquesta tòfona que hem de posar amb aquest llamentol en cava, eh?
1: Ah, exacte, molt sí bé. Senyora. Agafeu els llamentols, si són vius, els poseu 5 minuts al forn i els podeu treure perquè llavors us aniran més bé per partir-los.
0: Val, és a dir, però sense
1: res, ni
0: oli ni
1: res. No, res.
0: 5 minuts.
1: Això és, sí, és una suggerència igual que la llagosta. De la manera que es mata perquè tu treballis bé i ells conservin el suc del cap. M'entens?
0: Hi ha molta gent, Paquita, que n'havia sentit, ara està molt bé, doncs agafarem aquesta, el que vostè ens recomana,
1: sí.
0: Que els posava amb aigua bullent i feien així,
1: no.
0: Zizas.
1: No. Llavors, el suc del llamentol o de la llagosta queden a l'olla.
0: Ah, a l'aigua aquella.
1: Exacte, i en canvi, d'aquesta manera, queda compacte amb ella.
0: Val, molt bé, molt bé, molt bé, Paquita, sí.
1: Tal com, ja us parlo, si són vives, eh? Si els teniu congelades, no hi ha necessitat.
0: Val.
1: Les deixeu descongelar i llavors els apartiu.
0: Val.
1: I llavors, bueno, ja us ho explicaré en aquí. És una suggerència que us dic jo això, perquè creu-me que d'aquesta manera conserven tot el suc d'ells.
0: Va, molt bé.
1: Quan, si són congelats, ja us ho explico, els deixeu descongelar i ja els podeu partir i els poseu en una plata per anar al forn i els saleu i els empebreu.
0: Molt bé.
1: I els poseu en la plata. Llavors, cosa res, ja de 10 minuts que estiguin, llavors ja hi podeu tirar almenys dues copes o tres de cava.
0: Val.
1: I quan quasi acabi de ser cuit, fos el cava, llavors ja hi podeu tirar la crema de llet. Sí, és molt senzill de fer. La crema de llet. I quan tingueu ja la crema de llet, que ha agafat ja tot el gust de tot, llavors traieu els llamentols
0: de la plata.
1: De la plata. I els poseu en una plata que pugui anar al forn també, però que ja si puguin servir a la taula, eh? Sí. I llavors, amb la salsa aquesta que us ha quedat de la crema de llet, és com heu de desfer la tòfona. Jo normalment quasi sempre ho faig amb el Turbix, perquè d'aquesta manera queda ben desfeta, perquè la tòfona és molt dura.
0: Ah.
1: Sí, és molt dura.
0: És que ni n'he vist cap, jo no sé,
1: sí,
0: potser molta gent, sí, però no...
1: És com que, a veure com te diré ara jo, com una castanya,
0: sí.
1: Re de pèl·let, completament, esclar, n'hi ha de grosses i de petites, i de tot això. Aquesta us la recomano pels quatre
0: llamentols,
1: una mica ja pot ser grossa, eh?
0: Vale.
1: I llavors els poseu amb el suc aquest de la crema de llet i que quedi ben desfeta. I llavors, com que ja, ja ho tindreu calent i si no ho feu escalfar, ja ho podeu tirar per sobre el llamentol. I llavors, al moment d'anar-ho a servir per portar a taula, hi feu una fornada perquè sigui ben calent.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: M'entén? I penseu-vos que és un plat exquisit.
0: Paquita, per, jo pensava que mig litre de crema de llet, potser pels quatre llamentols, no és una miqueta justet?
1: Bueno, mira, com que hi ha, també encara queda una mica de xampany.
0: Vale, pues, posant-ho una miqueta...
1: Ah, exacte. Xampany, quasi, quasi heu de comptar les quatre copes.
0: Perquè no es tracta que aquest plat doncs, tingui gota de suc.
1: Home, no, però tampoc no sec.
0: Que no sigui ben sec del
1: no.
0: tot.
1: Val. No, no, no, més aviat caldoset queda. El que passa que, esclar, el forn tampoc ha de ser fort.
0: Val, ara estem en una temperatura...
1: Una temperatura al 50. I que no es begui massa tot el suc.
0: Quant de temps hi ha d'estar-hi, Paquita?
1: Ai, mira, molt poc rato. Només simplement... així és que teniu les copes de conyac. Heu de procurar que quedin una mica...
0: Les de cava.
1: Ai, les caves, sí, cava, sí, i tant. Les de cava. Doncs que quedi una mica reduïda. Eh? I llavors ja hi podeu tirar de seguida el mig litre de crema de llet i així és que res, 10 minuts que s'hagi fet una mica de reducció...
0: Sí, vale.
1: Eh?
0: Que quedi un pa.
1: Llavors, ja, llavors traieu els llamentols del forn. I ja us ho dic, amb una plata per anar per servir-los, però també que puguin anar al forn per escalfar-los. M'entens?
0: Un cop de forn també abans de posar-los a la taula.
1: Abans de posar-los a la taula, això. I llavors, sobretot, la tòfona ja pot ser una mica grosseta, eh? I ben, que es quedi ben desfeta amb perquè la salsa aquesta.
0: Ah, és dir, posem la salsa i la tòfona entre mig, no?
1: Exacte, i llavors jo, normalment, com que això, tu ja treus els llamentols del forn... els poses en la plata que tu serviràs, doncs te queda la salsa en allà. I llavors i tritures la tòfona.
0: Paquita, vostè els llamentols com els aparteix? En ganivet o amb estisora?
1: No, no, no, un gabinet. S'ha de fer i encara un gabinet i que sigui una mica valent, eh?
0: Ah, a veure, perquè...
1: Punxes el cap i fas la meitat de cap el cap en fora
0: cap
1: i llavors...
0: Fora?
1: De cua endintre el gabinet,
0: sí.
1: Primer parteixes ben bé el cap,
0: sí.
1: Sense que es desfagi,
0: vale.
1: I llavors parteixes tota la cua,
0: vale,
1: i llavors et queden oberts,
0: vale. No, perquè és que esclar, això també m'anava a preguntar-li perquè gent que potser mira, dius, agafes unes tisores que tallin,
1: no,
0: i tot això,
1: no, no, no, res d'estisores. Aquí ha de ser un gabinet valent i que talli. Primer punxeu el cap del llamentol
0: cap allà on hi ha els fils, no?
1: Sí, exacte, cap a la cap de ca, del que diguéssim que hi ha això que dius,
0: o sigui, els fils, o
1: fils i tot això. I llavors feu l'altre tros.
0: Molt bé.
1: I us queda com un llibre.
0: Perfecte, esclar,
1: perfecte.
0: Molt bé, molt bé.
1: I com que el suc ja se l'ha quedat amb el tenil al forn,
0: sí.
1: Ho entens? Perquè val la pena perquè si queden amb el suc queden amb doble substància.
0: Paquita, anem a repetir els ingredients,
1: doncs,
0: i
1: sí,
0: ja
1: senyores.
0: Anem per acabar.
1: 4 llamentols de mig quilo, ja us poso que siguin una mica per quedar bé, la copa de cava, que sigui bona, però ja us dic, amb 3 copes quasi en teniu
0: prou,
1: Sí. I el mig litre de crema de llet, això sí. I la sal i el pebre, això ja l'heu de posar, o sigui, tirar-lo quan teniu el llamentol en plan d'obert.
0: Paquita, aquí si vols acompanyar-hi alguna cosa, es poden posar fer unes patates al forn, o què recomanaria vostè?
1: Jo te parlo amb sinceritat, si parlem d'un llamentol per persona, no cal que hi posis cap acompanyament.
0: Val.
1: M'entens? Tu fas un petit entrant, sigui sopa, sigui caldo, el que sigui, I això, i creu-me que queda...
0: Ja quedes bé.
1: Quedes, però molt bé, però
0: perfecte,
1: molt bé.
0: Doncs Paquita, ens hem ben anotat aquest plat.
1: Exacte.
0: I que bé, nosaltres li agraïm moltíssim aquesta estona que ens depara aquí a la ràdio. Adéu-siau.
1: Au, adiós.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Exideclar.
1: I parlant d'emocions,

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Òptica i Audiologia Universitària us ofereix...
2: Des de l'Alt Empordà al Munt. Avui, Maçanet de Cabrenys.
3: Arrecerats els flancs del Pirineu, prop d'on fruita l'arbós i neix la deu, Maçanet de Cabrenys guarda la massa que rutllà pel clavar dintre la plaça. Té boscos a tot vol, prades i rius, fonts de tres veus i cinglerats amb prius, amb Sant Miquel, Sant Andreu d'Oliveda, puja els Vilars o se'n baixa Fontfreda. Per retrobar Sant Pere i Sant Miquel, si enyoradissos somien al cel. Cavalquen núvols, escalen boirines, s'enfilen fins al cor de les Salines per honorar la mare i retornar cada un al seu recés, al seu altar. Maçanet de Cabrenys, rei de l'Arnera, amb l'aligot vençut del de Cabrera, es manté com ahir, el tio, Condret, el senyor de Cabrenys i Maçanet.

0: silenci.
1: Estàs a 4 síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. Etalentum. A Etalentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Si busques una residència per estar sempre amb la millor companyia, a Vallesol hi trobaràs assistència mèdica integral, alimentació variada i adequada, activitats de lleure diàries, amb instal·lacions modernes i obertes. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es. Vallesol, ens dediquem a tu perquè t'ho mereixes.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
6: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Quan va acabar la guerra es van obligar a tots a parlar castellà. La meva pobra mare no sabia castellà, perquè era maonesa, perquè havia nascut a pagès, no havia anat a col·legi, no havia après a llegir ni escriure, això. I tu saps les vegades
3: Ràdio
2: que la van agafar la mà, li van fer aixecar la mà amunt així i li van dir roja, abre el castellà, pobra dona. Però la meva mare el va aprendre, el castellà, sense cap llibre ni res, sentint parlar la gent, ella el va aprendre. Però vull dir, jo crec que més bé farien que aquests castellans que fa 50 anys o 60 que estan aquí a Catalunya aprenguessin el català, que no nosaltres, el castellà que ja el sabem i el podem parlar perfectament bé.

El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? IRB Barcelona.org.

0: A Catalunya s'estima que més de 400.000 persones pateixen asma, de les quals unes 40.000 tenen asma greu, una forma de la malaltia que preocupa perquè en el 60% dels casos no està ben controlada, Ana Mañeres.
1: Amb la necessitat de millorar el seguiment de la població amb asma greu, el grup d'investigació en pneumologia de l'IDBI i l'Hospital de Bellvitge van decidir treballar durant un any amb intel·ligència artificial per veu. Un robot, la Lola, trucava un cop al mes als pacients i els preguntava un qüestionari exhaustiu preparat per l'equip de recerca. I si en la recollida de dades es presentava algun dubte, saltava una alerta que els permetia actuar i millorar els controls. Doctora Mariana Muñoz.
2: Detectamos casos que ellos no reportarían a lo mejor hasta estar muy mal. Entonces hemos actuado un poco antes, ¿no? Hemos detectado exacerbaciones precoces, mala adherencia a algún tratamiento, ¿no? Que el paciente dice, no lo estoy usando porque tengo tal síntoma y no había consultado al médico, ¿no? Es decir, mucho mayor control, más datos de los pacientes.
1: I és que no tot és una qüestió de bronquis. Hi ha altres aspectes a valorar.
2: Reflujo gastroesofágico, la obesidad, si están pues con una situación emocional un poco descontrolada, cuando tienen mucha ansiedad, depresión o trastornos del pánico, pueden tener peor control de los síntomas de l'asma, ¿no?
1: Només amb un seguiment exhaustiu es podrà ajustar el tractament. L'adherència terapèutica continua sent un dels principals factors limitants en el control de l'asma greu.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure...

0: Marta, què et passa?
1: És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
0: Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
1: Profe.com?
0: Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
1: Doncs ara entro a profe.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu de la benzina, del querosè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren, un transport més assequible. Avui dia, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari, ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i autobusos Trainline. El seu director general a Europa, Pedro García, preveu que els elevats costos energètics provocats per la guerra a l'Iran poden fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'estiu.
2: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, però sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
1: Això també hi ajuden els descomptes estatals en els bitllets de tren per als joves d'entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% per als trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància a banda de l'Interrail.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Per prendre bones decisions necessitem estar ben informats. Entre tots, fem una societat més justa i transparent.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
2: 504 a les 11 hores i 36 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
3: És el nostre secret d'amics.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc

0: Doncs bé, és moment de saludar la nostra cuinera, Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Tu varies l'alimentació?
0: Jo no gaire, jo no gaire.
1: Ah, jo sí.
0: Sí, bueno, sí. Això és per la gent que us agrada la cuina i teniu gana.
1: Hi ha moltes coses
0: que... Els que no us agrada la cuina no tenim
1: gana. Tot va bé.
0: No.
1: Ah,
0: fem sempre el mateix.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, carai. Bueno, doncs ara avui t'agrada la pasta?
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: a mi també m'agrada molt. Què la compres normalment, la de tota la vida, la de blat empaquetada seca, diguéssim, o la...
0: Integral.
1: Ah, sí?
0: I una vegada integral.
1: O aquesta fresca?
0: Totes dues.
1: Sí, jo també. La fresca, les farcides, a mi no m'agraden.
0: Mm-hmm.
1: Jo tot el que sigui farcit en carn, que no sé el que porta ni el que hi ha allà, tot això no compro mai res.
0: Mm-hmm.
1: Perquè a mi em fa angúnia. M'estimo més fer-ho jo. Ara, alguna que porta espinac, o el porta alguna cosa d'aquestes, que esclar, penso, bueno, els espinacs són saludables,
0: sí.
1: Doncs la fresca aquesta a vegades n'he comprat. Però avui us porto la de sempre, però ara de pastes vas a comprar i en pots fer de molts tipus, i a mi m'agrada variar. No m'agrada sempre fer macarrons, sempre fer els prims de tota la vida, els gruixuts, no. I aquests són tigliatelle, niu, que són uns que ja són...
0: Apuntem-ho, això, eh?
1: Són un niu,
0: sí,
1: a la bolonyesa, els he fet, que es poden fer de moltes maneres.
0: Ah, vale.
1: Però jo els he portat fets a la bolonyesa perquè als nens normalment és el que més agraden.
0: Val, molt bé.
1: I doncs jo vario sempre de pasta.
0: Val.
1: Aquest, el tigliatelle, aquest niu...
0: Aquest és amb pasta fresca.
1: No, és pasta seca.
0: Pasta
1: la
0: seca. Val.
1: Això és una marca italiana de pasta, que n'hi ha de moltes, hi ha la de sempre d'aquí i aquesta. Aquests és bé ser com les tallarines, nosaltres,
0: sí,
1: que dèiem, però molt més gruixut.
0: Uh-huh.
1: I llavors, quan la compres, són fets uns nius. Estan fets uns nius.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors,
0: mai, eh?
1: A la que els abulls, ja es desfà aquest niu,
0: sí,
1: ja queden com uns espaguetis, però molt més gruixuts.
0: Val, molt
1: i
0: bé,
1: quadrat.
0: Molt bé.
1: Val? Llavors, per fer aquesta bolonyesa, agafarem mig quilo de carn picada. Jo sempre us dic que la carn picada compro cap de llom,
0: uh-huh,
1: tant amb els canelons com amb tot, perquè és molt més tendre. La carn del porc...
0: No hi poses vedella, així?
1: Sí.
0: Sí, també.
1: Pots posar-hi la meitat i meitat, o tot, a vegades jo ho faig tot de cap de llom, eh?
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, o meitat de vedella, o 200 grams, o el que sembla. Per un paquet he posat mig quilo, que són per 4 persones. Un all porro, que
0: sí,
1: no falti l'all porro, una ceba per fer aquest sofregit que farem, tomaca natural, si és el temps de les tomaques bones, ara que encara no, jo la faig amb tomaca natural, els arrento,
0: mm-hmm,
1: els arrallo i llavors els arrodueixo i els faig. El que passa que ara jo considero que comprar aquestes tomaques que hi han són molt àcides, no tenen pulp, no tenen molsa a dintre, i prefereixo un pot. Però sempre us dic que com compreu un pot de tomaca, no agafeu qualsevol. Agafeu un d'aquests que llegiu a darrere. Normalment és el 90% de tomaca.
0: Ah, molt bé, ja ho poses.
1: I l'altre,
0: eh?
1: Aigua.
0: Uh-huh.
1: I n'hi ha que només en tenen un 40, un 50. Allò és aigua pura.
0: Ah, sí.
1: I llavors no queda ni espès, això. Et queda la tomaca igualida. La tomaca aquesta, que no, quasi ben hi posarem un quilo per al mig quilo aquest que hem dit de pasta.
0: Tant si és envasada com si és la natural, Joana?
1: Sí. No, però és tomaca natural sense fregir, eh?
0: Val.
1: Tomaca natural triturada sense fregir. Vi ranci,
0: sí,
1: pebre vermell dolç, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i formatge ratllat al gust.
0: Molt
1: llavors
0: bé.
1: Ja es tracta de que vosaltres vulgueu una mental o...
0: Quina sols posar tu, Joana?
1: Jo la mental, aquest el francès m'agrada, o un tipus que dir, suau.
0: Va, molt bé.
1: Depèn, un d'aquests dos. Llavors, primer de tot, abans, quan fèiem un sofregit, hi posàvem primer la carn. Però és clar, aquella carn quedava molt seca, perquè la va sofregint. I jo ja fa molt que primer començo amb la ceba. Ratllo la ceba ratllada amb oli i la poso a fer. Com fa un rato i trinxo aquell all porro tallat ben petit. I un parell d'alls tendres, si en teniu, també.
0: Ja.
1: I allò ho deixo que es vagi quedant rosset. Que
0: poc
1: vagi
0: poc,
1: quedant ros,
0: anar fent,
1: que vagi
0: no?
1: quedant ros, anar fent. Com veig que ja està una mica ros, hi poso la carn. la passo en allà, però no molt de rato, poder 15 minuts. Com veig que la carn ja s'ha passat amb això, i tiro un bon raig de birranci i ho deixo evaporar. Si no teniu birranci, podeu posar vi blanc o vinagre. És que el vinagre no el diem mai per un motiu, perquè aquesta carn quedarà molt més fosca.
0: Sí.
1: El tirar-hi el vinagre, i a mi no m'agrada això.
0: Jo també.
1: Però a vegades, si teniu un, heu begut vinagre, us ha sobrat vi, perquè els vins i els caves no els llenceu mai. Sempre ho guardem allà a l'armari. I si un dia no tens, vi, i poses un raig de cava, i no queda molt igualment, perquè al final és, és vi evaporat. Doncs això tot ho hem de guardar. Ho guardem, i a vegades dius, ara no n'hi tinc. Bueno, doncs, però jo el vinagre no m'agrada per aquest motiu, perquè queda, la carn queda massa fosca. Llavors, quan s'ha evaporat bé això, hi tirarem aquesta tomaca, la deixarem que redueixi, i posarem una mica de sucre, i haurem tirat també abans de la tomaca el pebre vermell aquest que jo sempre us dic. Aquest pebre vermell s'hi posa per donar una mica de gust, i a més per donar una mica de color. La pasta no quedarà mai tan blanca, quedarà amb un coloret.
0: Sí.
1: Com tot això ho tingueu, agafeu un got de llet, per aquesta quantitat, un got de llet d'aquests de l'aigua, ben pleno, i li tireu. I també ho deixeu evaporar.
0: La llet, tant és que sigui descremada com que no sigui.
1: Jo la tinc sense lactosa, perquè és el que faig servir.
0: Però si no,
1: la que tu tinguis. I llavors, què farà aquesta llet? Farà treure aquest acidor de la tomaca, que a vegades molesta. Menges pasta i només trobes gust de tomaca.
0: Sí.
1: I llavors aquesta carn quedarà molt més amorosa. Llavors la carn aquesta la baixa fan i et queda una bolonyesa molt molt bé.
0: Sí, t'ha de passar prou bé, no?
1: Llavors, quan tenim això, agafem, bullim la pasta segons la recepta del fabricant, si diu 8 minuts, 10, 12, jo m'agrada sempre la pasta al dente, i m'agrada acabar-la de fer i poder-la menjar. O sigui que a vegades, si ja estic, tanco el sofregit i m'espero
0: a posar-li
1: perquè a mi m'agrada el dente. A mi no m'agrada la pasta passada. Si me'n sobra, me la menjo, l'endemà. Però aquell dia m'agrada disfrutar-la així. Llavors hi tireu aquesta pasta, ho remeneu bé i poseu formatge,

0: una recepta ràpida, bona,
1: sí,
0: i bueno,
1: que agrada als nens, agrada als grans. A mi m'agrada molt la pasta. Aquest mig quilo de carn picada combinada de vedella o porc, un all porro, un paquet de pasta d'aquests que és de mig quilo, una ceba grossa, el tomàquet natural triturat, més o menys un quilo, un bon raig de birranci o el vi que vosaltres tingueu, un pebre vermell dolç, una cullerada, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i el formatge.
0: Molt bé, molt bé.
1: I ja
0: molt
1: ho tenim.
0: Bé, molt bé. Eh? Què hi acompanyes, de kiwi blanc, vi negre, o què hi fas? A veure.
1: Sí, jo vi blanc, a mi m'encanta el vi blanc, i el vi negre també.
0: Sí.
1: Abans era més de vi negre. Ara no sé què em passa, que m'agrada més el vi blanc, no sé per què.
0: Jo mira, ara que ho dius, a mi també m'ha passat, resulta que m'agrada més el vi blanc.
1: Un vi blanc una mica amb un punt de fruitat.
0: Fruitat,
1: no, aquell sec, perquè n'hi ha alguns de secs que no els tolero bé, i bueno, i boníssim. I llavors un postre, un flam podem fer, o una fruita, depèn del que tinguem.
0: Molt bé. A la fruita, doncs, sí que sempre recomanes, també diem que porta molt de suport en el cos, que perquè porta moltes vitamines,
1: sí,
0: i va bé per diferents coses del cos, eh? Que
1: sí, però jo la fruita sempre la menjo o a primera hora del matí o mitja tarda.
0: Ah, sí, molt bé.
1: Sí, per postres no menjo mai fruita, perquè noto que m'atipa massa.
0: Ah, val.
1: Me menjo un llagur, no, llagurs tampoc, no en soc gaire jo.
0: Un flam
1: o millor una galeta, a vegades. No sóc de moltes postres, Vull dir, si jo he quedat bé amb aquest àpat, ja no em faig de postres, sí.
0: Molt bé, sí. Joana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta pasta diferent, i que en aquest cas doncs podem fer un àpat realment també diferent, bo, i que en deu ser una via de
1: una hora. Menys d'una hora, no, perquè diu una hora, dic, sí, esclar, és perquè això ha de reduir, aquesta carn s'ha de passar bé amb aquesta tomaca perquè quedi bo,
0: i que agafi el gust de tot això. Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més, i bé, fins la propera, que bé, ja ens té anunciat que menjarem menjar fred. A mi no m'agrada, eh?
1: Sí, doncs a partir del juny farem plats, alguns plats freds, i de més també va bé, perquè les mares han d'anar aquí, han d'anar allà, i ho deixem a punt.
0: Ah, molt bé, han d'anar aquí, han d'anar allà, a la piscina, al mar, etcètera. Molt bé, Joana, gràcies, bona setmana.
1: Igualment, adéu-siau.

0: pido perdón.
1: El duet Fangoria actuarà el pròxim 9 d'agost a la Ciutadella, en una nit que també comptarà amb la presència de Nancy Rubias. El grup format per Alaska i Nacho Canut, una de les grans icones del pop electrònic estatal, presentarà el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer disc en una dècada. A més, el concert servirà per repassar alguns dels seus èxits més coneguts, com A quien le importa, Rey del Glam o No sé qué me das. La vetllada es complementarà amb l'actuació de Nancy Rubias, la banda liderada per Mario Vaquerizo, coneguda pel seu estil irreverent i pels seus espectacles que combinen música i posada en escena. Les entrades per al concert a través del web del festival. Amb aquesta nova incorporació, els Sons del Món tanca una programació que inclou noms destacats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana o Sergio Dalma, així com diverses nits destacades del pop-rock català amb grups com Gossos, Lax en Busto i els Amics de les Arts.
2: Informació, música, entreteniment. Bon cultural.
3: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Produccions Grup Cultural Club.
3: Des de 1986.
2: Creant sensacions.
4: Productions. Group. Cultural. Club.

0: fent mal?
1: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
0: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
2: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
2: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
3: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
1: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritària al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
4: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
1: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere, amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara.
0: Notícies en xarxa.
5: Com està el pati?
6: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.

0: la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
1: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
0: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
2: Tasta'l, l'Empordà es tasta.
3: Ens van dir, això és impossible.
4: Impossible?
3: Impossible com llançar-se des de l'estratosfera amb paracaigudes trencant la barrera del so?
4: Impossible com que et caigui un llamp 7 vegades i encara siguis viu?
5: Impossible, eh?
6: Perquè tot sembla impossible.
5: Fins que algú ho fa possible.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: A l'Alt Empordà.
9: Gràcies a tu.
10: Increïble.

Visita Vila-sacra ara que pots, un poble acollidor ple de bones sensacions. Visita Vila-sacra, on tenim empreses de serveis, espais per passejar i tota la il·lusió de ser la capital del món.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: El marbre és un material noble, delicat, i ha de ser treballat per bones mans, per bons professionals, per especialistes. Marbres Fills de Ramon Caselles. Granit, pedra, marbres... Una llarga experiència t'ho garantitza. Marbres Fills de Ramon Caselles. Ens trobaràs a la carretera de les Forques sense número de Figueres. Telèfon 972 50 34 83. Marbres Fills de Ramon Caselles. La qualitat primer de tot.

El Festival Figueres es mou celebrarà la seva 13a edició del 2 al 5 de juliol, amb una vintena de propostes de dansa contemporània i arts del moviment repartides per diferents espais de la ciutat. Enguany, el certament posarà el focus en el pas del temps, la bellesa i la vida contemporània, a través d'espectacles de companyies locals, estatals i internacionals. Entre les propostes destacades hi ha Salida d'emergència, interpretada per artistes d'entre 60 i 80 anys, i l'estrena d'Aleta, de Marc Fernández, amb la participació de la Colla Castellera de Figueres. El festival també recupera el Parc de les Aigües com a escenari principal.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Tavernes Lizarrán, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Més de 300 tipus de tapes i racions, pinxos, muntaditos, patxaran, xacolí. Al carrer Monturiol 3 de Figueres, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Per més informació i encàrrecs, truqueu al telèfon 972 50 66 67. Recorda, 972 50 66 67. Tavernes Lizarrán, el món basc més a prop que mai.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència. Confirma.

0: I parlant d'emocions.
1: 28. Terra de poetes.
2: Amb un dia del temps primaveral? En tu hi ha més bellesa i més comportament. Els vells capolls del maig sovint sacseja el vent i a tota primavera li arriba el seu final. Massa ardent de vegades fulgura l'ull del cel i sovint el seu rostre daurat empalideix. I tot allò que és vell, del vell se n'abadeix o per l'atzar o bé pel curs del temps cruel. Però la teva primavera durarà, guardarà la bellesa com una recompensa, i de tenir-te en l'ombra, la mort no es venerà quan en versos eterns el temps tu puguis vèncer. Mentre els homes respirin i els ulls puguin mirar, mentre els meus versos visquin i et puguin recrear.

emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. 1, 2, 3, 4.

0: moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: 15 de juny de 2026, això és l'Enjoc.

0: Dilluns 15 de juny, avui debuta la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files al Mundial Masculí de Futbol. S'enfronta a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd, en el primer partit del grup H. En aquest cas, el partit entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, els altres dos equips d'aquest grup H, serà a les 12 de la nit, a la mitjanit d'aquesta dilluns cap a dimarts. Avui parlarem del Mundial i també parlarem de les dues Champions catalanes aconseguides aquest cap de setmana, la del Barça d'handbol, que va sumar la seva quarta Champions en els últims 6 anys, la 13a de la secció i la 50a de l'entitat, en aquest cas hi ha Colònia, i la segona Champions del Barceloneta, de waterpolo, que la va aconseguir dissabte a Malta, guanyant a la final la Prorreco Italia. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
1: Esports.
0: Ràdio Vila Sacra. Us posem el dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: En handbol, el Barça va guanyar ahir a Colònia la 50a Champions del club, la 13a de la secció i la 4a en els últims 6 anys.
1: L'equip blaugrana va superar de nou un equip alemany a la final, en aquest cas el Füchse de Berlín, 37-34, amb un gran partit d'Emil Nielsen a la porteria i de Domen Makuk, MVP de la final al seu comiat. Cirereta al pastís per tancar un curs perfecte, un curs brillant, excels, amb 7 títols de 7 possibles. A més, l'entrenador Carlos Ortega fa història en proclamar-se campió d'Europa per 9a vegada, 3 com a tècnic i 6 com a jugador, en tots els casos amb el Barça.
0: I no ha estat l'única Champions que ha guanyat en un equip català aquest cap de setmana, Joan.
1: El Barcelonet es va proclamar dissabte campió d'Europa a waterpolo per segona vegada a la seva història, després de superar la final disputada a Malta al Prorreco italià per 17-16. Els mariners aconsegueixen el màxim títol continental 12 anys després del primer, guanyat el 2014 amb l'actual entrenador Fran Fernández, però com a jugador. D'aquesta manera, Barceloneta tanca també una temporada perfecta, havent guanyat Lliga, Copa, Supercopa, Estatals i, evidentment, aquesta Champions.
0: Parlem ara de futbol. Avui debuta la selecció espanyola al Mundial masculí.
1: A les 6 de la tarda, hora catalana, el comitat estatal s'enfronta a Cap Verd en el primer partit del grup H. És probable que pugui tenir alguns minuts el mataroní Lamine Yamal, que surt de lesió, un dels 9 catalans que formen part de la convocatòria d'Espanya.
0: L'altre partit del grup H, que enfronta Aràbia Saudita i l'Uruguai de Ronald Araujo, es jugarà aquesta propera mitjanit.
1: Abans, a les 9, es disputarà el Bèlgica-Egipte del grup G, mentre que a les 3 de la matinada començarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup G.
0: Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar els primers partits del grup E i F.
1: A l'E, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos amb Frenkie de Jong i Japó. I col·legiada també de Suècia, 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, mantenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del BSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil de Rafinha, que va acabar empatant en gol de Vinícius.
0: Pel que fa als clubs, precisament el Real Madrid ha fet oficial avui mateix la incorporació del maresmenc Marco Corella.
1: El lateral de l'Ella, que apunta a titular aquest Mundial amb la selecció espanyola, signa per 6 temporades amb el club blanc fins al 2032. Cucurella, format al Barça i anteriorment també a les categories inferiors de l'Espanyol, ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea.
0: En categoria femenina, l'Espanyol ha renovat Júlia Guerra fins al 2027.
1: Formada a la 21, la defensa catalana afrontarà la seva 15a temporada com a blanquiblava. Tot i tenir un curs complicat, marcat per les lesions, Guerra també ha estat clau per consolidar l'Espanyol a la Lliga F, aportant també 2 gols en l'aspecte ofensiu.
0: I el Badalona Women també ha ampliat el contracte, en aquest cas, de Maria Llompart.
1: La migcampista ha estat una peça clau en aquesta temporada de l'equip de Mar Ballester amb 21 partits jugats i 2 gols. Llompart, de 25 anys, té un bagatge de 193 partits a la màxima categoria estatal. Després de debutar amb 16 anys, la temporada 17-18 amb l'Espanyol serà la seva tercera temporada al Badalona Women.
0: I més enllà del Mundial, males notícies en general per als equips catalans que estan jugant encara play-offs d'ascens.
1: Doncs sí, Martí, però encara hem de creure en la remuntada. El Sabadell acaba caient 1-0 al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres a partir de les 9 el gol en contra a la nova Creu Alta en la tornada a la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinal li valdria guanyar d'un gol al final de la pròrroga per pujar.
0: I en l'ascens a la segona federació masculina, derrota encara més dura del Badalona ahir a Compostela.
1: Els escapolars van perdre 3-0 ahir en l'anada a la final del playoff disputat a Galícia i hauran de fer una gesta diumenge vinent al municipal de Badalona si volen ser l'any vinent a segona federació. Recordem que el Badalona ja ve de remuntar la final catalana aquest playoff, un 4-1 contra el Cornellà. Per tant, hi ha esperança i optimisme.
0: I creiem en la remuntada. Evidentment, n'anirem parlant durant la setmana. En bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga CB.
1: Enfrontarà Barça i València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semis, finalment, s'han definit per la via ràpida. 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València i l'Olímpic de Badalona. Superant un Joventut que s'ho va deixar tot, però va caure 75-87. La penya tanca amb el cap ben alt la temporada.
0: En hoquei patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres. Un contundent 8-2 i se li complica molt la final de l'hoquei Lliga masculina.
1: Ara la sèrie es trasllada a les Comes, on divendres jugarà el tercer partit i diumenge, si és necessari, el quart. I a l'hoquei Lliga femenina, el Vila-sana ja és campió. Després de guanyar dissabte la pista a la Fraga, les del Pla d'Urgell s'enduen el primer títol de la Lliga de la seva història en un any en què ja havien guanyat la segona Copa de la Reina. Per tant, doblet. Llàstima la Champions, Martí.
0: Sí, que es van quedar a les semifinals precisament contra el Fraga. En futbol sala, demà arrenca la final de la Lliga de la primera masculina.
1: El Barça s'enfrontarà finalment al Pozo de Múrcia en una final que protagonitza els dos primers de la Lliga regular. Els dos primers partits de la sèrie, el millor de 5, demà i dijous a les 9 del vespre, al Palau Blaugrana.
0: En motor, Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1 disputat aquest cap de setmana a Montmeló.
1: El britànic va trencar el pronòstic i va superar els dos Mercedes per

0: i Ustero ja havien guanyat a semis a la parella número 1, formada per la balear Gemma Triay i l'argentina Delfina Abrea.
1: I en el dia punt en ciclisme, Paula Blasi guanya el Tour dels Pirineus.
0: Després de la disputa ahir de la tercera i última etapa de la prova, la corredora nascuda a Esplugues de Llobregat va confirmar la seva victòria imposant-se a la neerlandesa Elin Jalsin. És la novena victòria professional de Blasi, la cinquena d'aquesta temporada, que la consagra com una de les grans ciclistes del moment. Recordem, també va guanyar la Volta a Espanya.
2: Esports.

0: comencem parlant de futbol, perquè avui ha debutat la selecció espanyola masculina al Mundial, a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd, en el primer partit del grup H. N'ha parlat en les últimes hores un dels 9 catalans que hi ha a la llista del combinat estatal, de Luis de la Fuente, al porter de l'Arsenal, David Raya.
1: Yo creo que el buen comienzo de todo torneo, ya no ya sea en un mundial, en la Eurocopa, en la Liga, en cualquier competición, es muy importante porque te da esa confianza de empezar bien y de tirar para adelante, pero siempre he dicho que no es como se empieza, sino es como acaba. Todo el mundo tiene el recuerdo de Sudáfrica, entonces vamos a intentar empezar lo mejor posible, pero si no es el caso, no es como se empieza, sino es como acaba.
0: De fet, una de les principals incògnites de l'11 del debut d'Espanya d'avui, més enllà de la presència dels que surten de lesió, com per exemple els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, és qui defensarà la porteria. Raya assegurava que dins del vestidor es viu amb naturalitat i que la competència els fa millors.
1: Yo creo que sí, ya no solo a nosotros mismos, sino a nuestros compañeros, ¿no? De si estamos dando el 100% todos los días, todos los entrenamientos, creo que nosotros nos hacemos mejor e incluso a nuestros compañeros se hacemos mejores. Entonces, lo vivimos con total naturalidad, sabemos que tenemos una gran selección, sobre todo tenemos grandes porteros, no solo los que estamos aquí, sino los que no han podido venir, y es un lujo poder trabajar con estos porterazos.
0: I precisament sobre un dels seus companys a la porteria, Joan García, David Raya definia així el porter del Barça.
1: Pues desde que coincidí con él en la convocatoria de marzo y ahora mismo la relación es espectacular. Es un, por así decirlo, es una persona que siempre está sonriendo, siempre está con ganas de trabajar, es muy trabajador, un portero que es muy muy completo en todas las áreas y es un lujo, ¿no?, de poder trabajar con él. Creo que ha hecho una temporada increíble en el Barça. Yo creo que sin él el Barça no habría llegado a ganar la Liga tan fácil, por así decirlo. Entonces es un placer tenerlo con nosotros y la verdad que le deseo lo mejor. Es un placer poder compartir con él el vestuario y entrenar con él.
0: Avui a les 6 de la tarda veurem amb quin porter a l'11 titular, perquè recordem que el seleccionador Luis de la Fuente ja fa setmanes que deia que tenia clar qui jugaria a la porteria i també en tot l'equip aquest a Espanya. Cap Verd, l'altre partit del grup H, que enfronta l'Aràbia Saudita i l'Uruguai de Ronald Araujo, jugarà aquesta propera mitjanit. Abans a les 9 també avui tindrem un Bèlgica-Egipte del grup G. Recordem que a Egipte hi ha Hamza Abdelkarim, un jugador del filial del Barça, mentre que a les 3 de la matinada disputarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup A, G. Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar els primers partits ja del grup E i F, Ale, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. Al grup F, empat a 2 entre els Països Baixos, amb Frenkie de Jong també de titular, i Japó, i golejada també de Suècia 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, ja van tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil, de Rafinha, que va acabar empatant amb gol de Vinícius.
2: Esports. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra. I més enllà del Mundial, males notícies en general pels equips catalans que estan disputant encara play-offs d'ascens. El Sabadell va acabar caient a 1-0 ahir a dissabte, sí, al camp del Zamora, i haurà d'aixecar aquest divendres el gol en contra la Nova Creu Alta en la tornada de la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol al final de la pròrroga per a aquest ascens. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
3: Bon dia. Comença l'última setmana de la temporada 2025-2026 i l'equip de Ferran Costa té claríssima la fórmula que necessita divendres a la Nova Creu Alta per pujar a segona divisió. Guanyar. El solitari gol de Mario Losada en el tram inicial del duel al Ruta de la Plata ha donat un mínim avantatge a l'equip de l'exarlequinat Òscar Cano, però el centre d'esports en té prou amb una victòria, sigui quin sigui el marcador final, per tornar al futbol professional 5 anys després. Una altra operació remuntada que, això sí, el tècnic Carla Quinat desmarca respecte de la del Castilla.
4: De fa una setmana ja va passar i no l'oblidarem mai. Hem de generar i construir durant cada moment.

0: d'aquesta setmana el que viurem divendres i necessitem el millor de cadascú. El premi és acollonantment gran, el repte és gran també, però sento que tenim la millor afició per fer-li front, el millor grup de jugadors per fer-li front, ho han demostrat una mil vegades.
1: De moment s'han venut ja més de 9.000 entrades per aquest partit de divendres a les 9 a la Nova Creu Alta. Cal recordar que demà a les 8 del vespre s'acaba el termini perquè els socis puguin adquirir la seva localitat amb descompte.
2: Gràcies, Pau. El Sabadell que creu en la remuntada i, en aquest cas, el Badalona, que ho té encara més complicat. En l'ascens a segona federació masculina, el conjunt escapulat va caure 3-0 ahir a Compostela i haurà d'aconseguir una altra remuntada èpica a casa en la tornada diumenge vinent. Recordem que el Badalona ja ve d'aixecar a la final catalana d'aquest playoff un 4-1 en l'última eliminatòria contra el Cornellà. De fet, va guanyar 3-0 també el Municipal de Badalona. Finalment, ja sabem qui acompanyarà el Sant Joan Atlético Montcada i el Martinenc a la tercera federació. És la Pobla de Mafumet, que va empatar dissabte contra el Sant Mauro fent bo l'1-2 de l'anada en la final del playoff de la Lliga Liga.
3: Esports.
2: I en bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals finalment s'han decidit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife, completant una gran remuntada, i el València ahir a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tot i tanca, això sí, la temporada amb el cap ben alt. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
4: Massa València bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolcant el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB. Tot això davant de més de 10.000 badalonins i badalonines que van animar el seu equip fins al final i van acomiadar-lo després d'una gran temporada. Ho explica el base Guillem Vives.
5: Frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
4: Un Vives que és un dels jugadors que està pendent de si continuarà la temporada vinent o no. I és que a la penya se li presenta un estiu de canvis.
3: Esports.
2: En handbol, el Barça va guanyar ahir la 13a Copa d'Europa de la secció, la 50a en total del club i la 4a en els últims 6 anys a Colònia. Per completar una temporada pràcticament perfecta, si no perfecta, l'equip de Carlos Ortega, que va guanyar la seva 9a Champions, 3 com a entrenador i 6 com a jugador, totes amb el Barça, va fer una gran final superant des de l'inici el Fuchs de Berlín, que comptava amb tot el suport ambiental i que van guanyant 37-34. Escoltem el capità Blorona, dícamem.
6: Especial, increïble, mucha emoció i la verdad es que muy contento. Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices. Es increíble estar aquí, ganar la Champions delante de 20.000 personas, es un orgullo y la verdad que muy contento.
2: Recordem que dicament marxarà precisament al Fuchs de Berlín a partir de l'estiu de l'any vinent, del 2027. Ahir es van acomiadar tots dos amb gran partit el porter Emil Nielsen i el central Domen Makuc, nomenat MVP de la final. Per tant, el curs vinent tocarà reinventar-se de nou per tornar a optar a aquesta Champions. Escoltem l'encara president del Barça, Rafael Juste.
7: És la 50a, fa que siguem l'equip millor del món polisportivament parlant i fa que avui tothom, els culers, estiguin molt orgullosos de l'entitat on són ells, no? Vull dir, estem molt feliços per tots ells, no? I per la gent que ha vingut, per la gent que està a casa i perquè el handball és una part important d'aquest escut, no? Molt feliços.
2: Com dèiem, el Barça que tanca una temporada perfecta en la secció d'handbol, amb 7 títols guanyats dels 7 disputats, inclòs aquesta Champions, tots els estatals, Supercopa Ibèrica i la Superglob, el Mundial de Clubs d'inicis d'octubre. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a guanyar a Caure, volíem dir, ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina, ara la sèrie estrellada a les Comes, on divendres que ve es jugarà el tercer partit de, i diumenge, si és necessari, esperem que sí, el quart. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió. El Vilassana va guanyar dissabte a la pista del Fraga i s'endú el primer títol de la lliga de la seva història en un any en què ja havia guanyat la Copa de la Reina. Escoltem a la capitana, Victòria Porta.
8: No, la veritat és que moltíssima il·lusió. És una altra vegada la primera llauna d'una lliga i la veritat és que molt contenta. Ojalà sigui la primera de moltes. Al final vam fer un inici molt complicat amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
2: Qui jugarà l'any vinent aquesta hoquei lliga femenina és el Club Hoquei Mataró, que va tornar a superar el Caldes ahir 3-4 en el segon partit de la final de la Nacional Catalana per aconseguir l'ascens. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
9: El Club Hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats, quan amb prou feina s'havien jugat els 3 primers minuts de partit. Però les d'Oriol Sapinya han sabut reaccionar, aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Julià Montbrú empatava el partit i pocs minuts després, Aina Lleonart, exjugadora del Club Hoquei Mataró, marcava el 2-1 per les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per les locals. Aquesta situació ha permès a l'equip d'Albert Larrea capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i una altra Diana al límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les mataronines, el partit i de retruc al playoff no estava decidit. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Pel Caldes era urgent marcar i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompòs i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria, però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig de la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador enmig de l'eufòria de les seves companyes i del grup de seguidors que aquest dissabte s'han desplaçat fins a Caldes. Escoltem Albert Larrea, tècnic del conjunt mataroní.
10: La clau és el grup humà. Sempre en els equips és la clau. I per mi és molt significatiu que aquest últim gol l'hagi marcat la Nina. És el pal de paller d'aquest equip.
9: D'aquesta manera ha certificat el Club Hoquei Mataró novament i de manera merescuda que torna a ser equip de l'Hoquei Lliga Femenina.
2: Gràcies, Laia. I en waterpolo, que cada setmana també s'ha proclamat campió d'Europa un altre equip català, o en aquest cas el Barceloneta, que va guanyar dissabte a Malta la seva segona Champions de la seva història. Els mariners van superar la final a Prorreco italià 17-16, per tancar també una temporada perfecta en el primer any del projecte encapçalat per Fran Fernández a la banqueta. Un Fran Fernández que assegurava sentir-se molt orgullós després del partit.
11: Estoy muy orgulloso de mis chicos, muy contento, no solo de mis chicos, sino del club también. No ha sido fácil, hemos tenido que pelear contra todo. Pues significa un montón de cosas, porque trabajamos mucho. Tengo muchas ganas del año que viene poder empezar con tranquilidad, asentar las bases de un proyecto que dé buenos resultados a corto, medio y largo plazo, y en eso trabajaremos.
2: El Barceloneta que ho tornarà a intentar com sentíem l'any vinent, després de guanyar-ho tot aquest any. Aquesta tarda, en principi, toca celebració amb l'afició. Esports.

0: I abans d'acabar amb futbol sala, demà arrenca la final de la Lliga, la primera masculina, que enfronta el Barça i el Poza de Múrcia, els dos primers de la Lliga regular, els dos primers partits de la millor de 5, demà i dijous, a les 9 del vespre, tots dos, al Palau Laurana. D'altra banda, en categoria femenina, se li complica i molt l'ascens a la primera divisió al Linyola, que ahir va caure 1-4 en l'anada de la final del play-off contra l'Estrella Gallec, i haurà de remuntar Galícia el cap de setmana vinent, si vol pujar. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Les del Pla d'Urgell s'enfronten a l'eliminatòria un equip fet per pujar amb jugadores internacionals que han fet valer la seva condició de favorit aquest cap de setmana. Les gallegues han demostrat una gran solidesa defensiva i, sobretot, l'efectivitat de cara a porteria davant d'un Linyola que va estar uns minuts amb una jugadora menys per expulsió. Per la tornada, les lleidatanes no renuncien a res, en parla el seu entrenador, Xavi Alís.
2: La tornada, al final, és un partit. És un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar la volta al marcador. Anirem a per totes. Satisfet de la gran temporada que han fet, d'aquesta primera fase del play-off, d'aquest segon partit, perquè la primera part era per marxar per davant el marcador, satisfet de la junta directiva del club, que és molt important dir-ho, per com han apostat per nosaltres, de l'afició i de tothom que avui aquí al pavelló feia goig.
1: El partit es disputa aquest dissabte a Cortegada, i on les del Pla d'Urgell han de guanyar sí o sí per 4 gols de diferència per assolir l'ascens a primera divisió.
3: Esports.
4: Ràdio Vila-sacra.
0: Gràcies, Julen, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
5: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
6: Tria Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: I parlant d'emocions...
3: 99.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: El grup musical infantil El Pot Petit ha convertit el seu univers en un festival per a famílies. Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha acollit aquest cap de setmana el Festipot amb una assistència d'unes 3.000 persones.
6: Jo vaig conèixer el Pot Petit des d'un o dos anys i aleshores ens va fer gràcia venir aquí amb en germà, que també li agrada molt el Pot Petit.
7: Són dos cantants que es diuen Pau i Anna i que a mi i el meu germà ens agrada molt.
8: Aniré al concert del Pot Petit i m'han pentinat i m'han pintat la cara.
5: El càmping de les dunes de Sant Pere Pescador s'ha convertit en un espai de convivència i molta música, on els protagonistes absoluts han estat els cantants del grup infantil, la Jana i el Pau.
9: Sentim tremendament estimats. Jo porto des d'ahir que no paro d'emocionar-me. Veig a les famílies a les parcel·les, veig tothom passant-s'ho tan bé que, mira, és que ho dic i m'estic emocionant.
10: És molt maco que les famílies saben que és la primera edició, també. I això ja és únic i especial. L'illa del tresor.
11: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: La Generalitat ha posat en marxa la campanya Catalunya mira el cel amb motiu de l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. El fenomen serà visible en la seva totalitat al sud de Catalunya i de manera parcial a la resta del territori, Laura Hurtado.
1: L'any 1904 va ser l'última vegada que es va poder veure com la lluna tapa completament el sol des de Catalunya, un esdeveniment que el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu com a una gran oportunitat divulgativa.
2: És una ocasió per explicar, perquè la ciutadania, els ciutadans normals i corrents, puguem conèixer, puguem aprendre, puguem fer divulgació. És una ocasió magnífica per fer divulgació.
1: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que han identificat 27 punts d'observació segurs repartits en 20 municipis amb capacitat per acollir més de 85.000 persones.
3: Establir uns criteris que assegurin que els municipis des d'allà on es pot visibilitzar el fenomen compleixen uns criteris de seguretat. No? Ho estem fent amb temps i sobretot amb rigor per garantir que la informació també penetra i que arriba a tota Catalunya. Volem que tot el territori pugui gaudir d'aquesta experiència sense precedents.
1: La Generalitat coordinarà un macrodispositiu de seguretat en col·laboració amb els ajuntaments i impulsarà un programa de divulgació científica per donar a conèixer el fenomen entre la població.

0: Parlant de música, amb Marga Herbàs.
1: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants dient «Escolteu», «Us convidem a escoltar» o «Us aconsellem que escolteu». En canvi, les fórmules de convit amb «escoltar» no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «Pots parlar més fort, que no et sento?». Si li diguéssiu «Pots parlar més fort, que no t'escolto?», es pensaria que sou uns penques.
2: I parlant d'emocions...
3: 35.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Hortosa Empordà.
10: Fruites i verdures són la nostra especialitat.
9: La millor qualitat, el millor preu.
10: Ens trobarà a la carretera Nacional 2, quilòmetre 9, Hostalets de Llers.
9: I a Mercabarna, pavelló B, 2009.
10: També al telèfon 972 50 56 76.
11: Un viatge en el temps.

0: Propostes en xarxa.
1: L'explotació de les mines de carbó d'Ogassa entre finals del segle XVIII i l'any 1967 va ser clau pel progrés del municipi. Una de les conseqüències directes va ser l'arribada del ferrocarril al Ripollès, una novetat que va permetre traslladar material cap a Barcelona de manera ràpida. Teniu el frontal a punt? La història minera d'Ogassa es pot visitar a través de diferents mines i també del Museu Miner, on es recull l'impacte que va tenir en el dia a dia d'aquesta població la vintena de mines que van funcionar durant un segle. En altres paraules, podreu fer un viatge al passat, a una època de creixement econòmic i industrial, a través d'objectes i materials relacionats amb el món miner, alguns d'ells cedits per veïns d'Ogassa. Però no us conformeu amb el que trobeu dins del museu. Sortiu a explorar. I és que el patrimoni miner s'estén per tot el terme d'Ogassa i encara més enllà. De fet, la conca minera va d'oest a est, tot seguint el traçat de la Serra Cavallera. Com a anècdota, a causa de l'acció dels pòrfirs, les capes d'hulla, que és un tipus de carbó mineral, poden passar de cop a ser verticals o fins i tot a invertir-se. I què vol dir això? Doncs que l'extracció del carbó era més aviat complicada perquè no eren jaciments continuats. Si voleu conèixer més detalls sobre el patrimoni vinculat a les explotacions mineres d'Ogassa, en trobareu tota la informació al web municipal ogassa.cat.
2: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
3: Aquí, Ràdio Vilasacra.
4: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.
5: Aquest és l'embolcall màgic que agrupa una sèrie de cançons, històries i escenes que tenen com a fil conductor d'un fullet inspirat en el Puc Shakespearià. Al llarg de dues parts se succeeixen una sèrie d'escenes i històries, la inversió dels papers assignats a casa de la Rita, adaptació del conte d'Obiols, l'enamorament de Daniel de la forma femenina del fullet, un ésser màgic que canvia de sexe i d'aparença, l'abducció de la senyoreta González per part d'uns marcianitos que demanen el foc de la terra, un gag musical d'una coca que no vol ser devorada, un llac temporal que multiplica el Macari quan se li espatlla la Iseta, inspirat en un personatge real, el gran Gilbert, pseudònim del figuerenc Joan Massó Gilbert.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo et trucava perquè em vaig sentir la poesia que vas fer. A mi em va agradar, però molt. Em va donar la possibilitat que ho donaven i vaig ensopegar-ho. Bueno, va, i de cançó posa'm la que vulguis, Que facis com sempre molt bon programa, eh?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Més de mig milió de famílies al nostre país depenen dels bancs dels aliments per assegurar-se una alimentació bàsica. La teva donació avui és vital. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un bisum a la causa 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.

0: ara tot català.
1: Ballant entre disfresses, Peix sense espina, que combina la música festiva amb la música més personal i cançó d'autor.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar-nos.
1: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació

Sabies que l'article salat també s'utilitza fora de les illes? Escap, escamins, sos calçons, ses illes. En general, aquest article es fa servir sobretot a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Però l'Empordà i el País Valencià encara es pot sentir en alguns pobles i en algunes localitats, ja que aquestes van ser repoblades per mallorquins durant el segle XIX.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Som la paraula, la que es belluga, la que vola, la que sent.
1: La que no entén de guerres, de reixes, de bàndols, de revenges, de mentides, de corrents.
0: Som la paraula de tots, dels que criden respecte, dels que abracen justícia, dels que uneixen dits, mans, batecs.
2: Dels que acullen, dels que ajuden, dels que ploren, dels que riuen.
3: Som la paraula del nen, de la mare, la de l'avi, la del passat, la del futur, la del present.
4: Des de la capital del món.
0: Som allò en què creiem. Som la paraula, la que s'expressa lliurement, la que pensa lliurement, la que es mou lliurement.
5: La que recorda els nostres passos, la nostra història,
6: el nostre infern i els nostres cels.
7: Som la paraula resistint la tempesta, fent-se gran en la tempesta.
8: Som la paraula esperança, el mot sense cuirasses. Som la paraula.
9: La paraula llibertat, expressió, acció.
10: Pensament, moviment, drets.
11: Som la paraula que no entén d'odi, de violència, d'abús de poder.
12: Som la paraula que només entén de vincles, de fites, d'anhels.
4: Des de la capital del món.
13: Som la paraula que entén de llengües i no de mordasses, de mans i no de cadenes.
14: De diversitat i no d'homogènies, de mesura i no d'insults, de carícia i no d'impacte.
15: Som la paraula.
0: La paraula.
15: La paraula.
16: La paraula.
0: Som la paraula veritat, la paraula parlar i la paraula escoltar.
17: Som la paraula.
18: La paraula.
0: La paraula.
18: La paraula.
0: La paraula que entén que per molt que l'emudeixin, mai podrà endur-se-la al vent.
4: I és que som Ràdio Vila-sacra, des de l'Alt Empordà al món.
19: Sempre som la paraula.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els diversos registres que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana.
2: Que hay cerebros que no tienen solución.

Per un temps, vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: i ara demana un desig.
1: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
2: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation. Pla de recuperació.
3: 100% Empordà.
4: Recordo un dia que estava amb una manada de cavalls observant-los i meditant sobre tot el que havia après d'ells. I vaig pensar, no es diferencien tant de nosaltres. Tots volem el mateix, comprendre i ser compresos, viure amb els nostres, que ens accepti el grup, la família, la manada, i tenir un guia, un líder, jefe, mestre o com li vulgueu dir, però que siga savi, just i constant. Em vaig identificar molt amb tots aquells altres cavalls que viuen tancats, sols, incompresos, rebels, que no volen obeir, que desafien l'autoritat. Des d'aquell moment vaig comprendre que els cavalls, en el seu estat natural, i només en el seu estat natural, funcionen com un mirall metafòric de la nostra pròpia vida. I només així podem realitzar sessions terapèutiques honestes. A la finca del Mastobert, prop de Camprodon, disposem de més de 30 hectàrees de prats, boscos i rius on viu la nostra manada de cavalls en llibertat. Em dic Jordi Butxaca i fa 30 anys que visc i treballo amb cavalls. Avui en dia dirigeixo el centre TRAC. Realitzem tallers d'intel·ligència emocional amb cavalls per a grups, així com sessions de psicoteràpia assistida per a equins, individuals i familiars, coaching i tallers de formació per a professionals en salut mental. Tanmateix, a la mateixa finca disposem d'un petit hotel rural de 7 habitacions on podem allotjar els nostres clients, el Mastobert, donant la possibilitat de realitzar tallers residencials i retirs. Després de tants anys, em continua sorprenent l'enorme capacitat que tenen els cavalls per a connectar amb les nostres emocions i mostrar-nos la nostra animalitat natural.
5: Més informació al web trecavalls.com i al telèfon 97-230-327.
6: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
7: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
8: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
7: Superfestassa.
9: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
10: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
11: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
12: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
13: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
14: Més informació, 972 50 75 23.
15: Places limitades.
16: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
17: Tria Ràdio Vilasacra.
16: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
18: Recordeu visitar la web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal.

0: estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per a artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

escoltant-te m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia. Doncs mira, el que diré, la gent dirà que estic tocada del bolet, eh? Perquè cada vegada, tant si és la mare, com si és el meu germà, com si és el meu pare, el que sigui, com me'l vaig a perdormir, a mi m'envien missatges. Llavors, bueno, escolta'm, tu faig un salt del llit que crepo, eh? Els esperits aquests no t'expliquen clarament les coses, m'entens? Ho tens de tu, de... Bueno, jo ja estic acostumada. Però la cosa que em fa més cosa és perquè sí, que m'enraonen i em diuen d'un mes, tots, com se té de morir una persona de la família o que jo conec molt. I és inclús, la meva mare un dia se'm va dir l'hora i tot. Vaig fotre un salt del llit. Era una veïna que eren molt amigues, que sempre estàvem enraonant, sempre estàvem, bueno, allò, una amistat. Tenia la seva mare molt malalta. I deia, mira, ha vingut el metge, perquè jo l'anava a veure cada dia, diu, i m'ha dit que ja no cal donar-li res, perquè ja en qualsevol moment ja es moriria, ja estava. I jo l'endemà hi anava i em deia, què? Diu, com la veus? Diu, que està malament, que d'allò? Dic, està malament? Dic, però encara no. I l'endemà hi tornava, jo li deia, encara no. Carai, i un dia, bueno, el posava al llit per dormir. Llavors, la meva mare que em va dir, diu, pensa bé el que et dic. Diu, a les dues, pensa'm les dues. I vaig allà i em diu, què? Dic, com? Dic, ara sí, eh? Dic, però jo no et puc dir exactament si serà d'aquí dos dies o si serà les dues o com serà. És l'hora o el dia de les dues. I llavors em va venir ella i ja eren les dues. Ara s'ha mort la meva mare. Vale, adéu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
1: Informació, música, entreteniment.
5: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: El que fem, jo, els treballs. És un lloc especial, tenim moltes feines.
2: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho podem fer entre tots.
3: No feines, feinades.
4: Jo tinc molts amics, per cert.
5: Jo tinc 5.
6: És un lloc especial.
7: Ser exploradors.
8: El pilla-pilla no hi juguem mai.
9: És un lloc especial.
10: Són les meves més preferides.
11: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
12: Bueno, jo m'ho passo bé.
13: No sé si ells ho passen bé.
12: Sí.
14: És un lloc especial.
15: Per mi és el més guai de Catalunya.
16: Som com una família.
17: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
18: És genial.
19: És la millor.
20: Estudiem en sèrio.
21: Perquè...
22: per totes les coses.
23: Per totes.
24: Gràcies, moltes gràcies.

Sabies que el català és una llengua rica en paraules monosil·làbiques? Per què de nit és fosc? Per què el sol no és al cel? És que no som prou bons? Que li hem fet mal? Què té de particular aquest fragment del llibre Un any de contes? Doncs que està format només per paraules d'una sola síl·laba. En comparació amb altres llengües, en català podem trobar una gran quantitat de paraules monosil·làbiques.

0: carquinyolis futuristes, calces de paper i fonemes comparteixen versos que tenen com a punt de partida una de les places més emblemàtiques de Girona.
1: Aquí

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Lidón Gasull és la directora de AFAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
1: El curs és a punt d'acabar, un curs que ha resultat complicat per a la logística familiar amb vagues continuades, però vosaltres dieu que esteu en el mateix vaixell que els docents, que és el de millorar l'educació pública.
3: Bé, nosaltres directament hem cridat, som part d'aquesta manifestació, sobretot després del no al preacord. Hi ha un missatge clar, que és el que portem dient les famílies, és això, no va de condicions laborals, va de problemes estructurals del sistema, i aquí el que nosaltres reivindiquem és el nostre paper com a agent de la comunitat educativa per poder construir aquestes propostes que donen solucions estructurals al sistema educatiu, i ho hem de fer de forma col·lectiva amb els diferents agents de la comunitat educativa. Toca treure el tema de la mesa de negociació sindical i cal posar-lo a un altre espai on estiguem els diferents agents, on puguem arribar acords, on puguem posar criteris sobre la taula, però també calendari i pressupost.
1: Estem parlant d'una cosa que va més enllà d'un conflicte laboral, estem parlant d'un problema estructural de país. Les famílies reclameu un gran acord per l'educació pública. S'han posat en contacte amb vosaltres des del departament per conèixer la vostra opinió?
3: No, la veritat és que sí, vam tenir dijous una reunió amb la consellera, que no estàvem només la FAC, sinó estàvem totes les federacions de famílies, tant pública com privada concertada, i una mica sí que la consellera volia saber quina era la nostra valoració, una mica d'aquest final de curs, però en cap moment s'ha obert un espai per proposar, per escoltar les nostres propostes i veure com les treballem. Sí que és veritat que des de la FAC li hem traslladat aquesta necessitat a la consellera i li hem demanat posar-nos a treballar amb altres agents de la comunitat educativa i amb el Departament d'Educació per construir aquestes propostes i poder avançar en aquesta línia.
1: I quines són aquestes propostes?
3: Bé, nosaltres creiem que s'ha parlat molt d'inclusiva, però quan parlem d'inclusiva hem de parlar de com hem d'organitzar els recursos, de quins són els perfils professionals que ens fan falta, i sobretot hem de parlar de mesures concretes que sabem que funcionen i que tenen un impacte positiu en l'aprenentatge. I entre les mesures que la FAC posa sobre la taula i que serien un canvi estructural en el sistema per garantir l'educació inclusiva està la mesura de la codocència, no? Intentar implementar la codocència en els centres educatius com a forma de garantir l'educació inclusiva creiem que seria un pas endavant. Després també, i així ho hem traslladat, està l'adaptació dels centres educatius a l'emergència climàtica. Això ja no és un fet puntual, estem parlant de que s'ha convertit en un problema estructural. Els episodis de calor cada cop són més extensos i cal abordar l'adaptació dels centres educatius. D'altra banda, tenim la planificació educativa de la pública. Portem molts anys sense abordar aquest problema i el que ens estem trobant any rere any, que el que fem és anar tancant línies de la pública mentre seguim renovant automàticament els concerts educatius, no? Tenim un context de sobreoferta de places com a conseqüència d'una renovació sense revisar dels concerts educatius, i creiem que això no pot seguir així. El sistema educatiu públic ha de ser la pedra angular, ha de ser la prioritat de qualsevol govern, i per tant, si cal tancar línies educatives, han de ser primer les de la xarxa privada concertada abans que tocar la xarxa pública, no? I després, evidentment, tenim el tema de la gratuïtat del sistema educatiu. Hem d'avançar amb menjadors universals i gratuïts també a l'educació secundària. Hem d'abordar també els reptes dels horaris,

0: que no en parlem i hem de també abordar el tema de la gratuïtat real, no? Cada cop les quotes escolars són més cares. Ara tenim també sobre la taula el problema de les sortides i les colònies. Hem d'abordar aquesta situació. El primer que hem de fer és garantir que es facin a tots els centres educatius i garantir que es facin de forma gratuïta per garantir que tots els nens i nenes puguin fer-les. I bé, hi ha moltíssims altres reptes, però creiem que només començant amb aquests ja a posar fil a l'agulla en aquests reptes ja estaríem avançant.
1: Molta feina a fer, el curs ja s'acaba, però de cara al vinent no es tracta d'anar avançant per aconseguir això que és l'objectiu de tothom, una escola pública amb recursos i de qualitat. Lidón Gasull, directora de AFAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Quan la realitat és trista i avorrida,
3: el millor és inventar-se una bona història.
4: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
5: convertides en sensacions.

0: Mira, filla, veus aquest mapa? Doncs nosaltres som aquí.
1: I si el món és tan gran, com és que ens coneixen a tot arreu?
2: El govern de la Generalitat té una xarxa de delegacions a l'exterior que representen Catalunya al món. Les delegacions del govern serveixen per enfortir els lligams polítics, econòmics, socials i culturals amb altres països i ajuden a fer que Catalunya sigui coneguda i reconeguda arreu del món.
0: Però, filla meva, on vas amb aquesta motxilla?
1: A mi també m'han vingut ganes d'explicar-me el món.
2: Més informació a exteriors.gencat.com.

0: Estàs escoltant música amb accent obert.
1: Carai!
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: O canviem o ens canvien. O canviem la manera de viure, i la manera de viure vol dir com produïm, distribuïm i consumim els béns i serveis del nostre país, o ens vindrà canviada i no estarem preparats.
5: Per fi, Ràdio Vila-sacra, només si ets capaç de canviar.

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
1: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: I parlant d'emocions.
2: 68.
3: Som aquí. Ràdio Vila Sacra. Obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
5: Gràcies.
7: Moltes gràcies. Gràcies.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
8: Gràcies.
7: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Ràdio Vila Sacra, senzillament.
9: A la muntanyeta no hi neve ni plou. I a la terra plana tot el vent s'ho mou. Isaïes 13.

0: psicòloga clínica i experta en el riure. Quines són els avantatges i els beneficis del riure?
1: Doncs mira, així resumidament podríem dir que els beneficis físics del riure són cardiovasculars, milloren el sistema immunitari, analgèsics, relaxant, inclús poden controlar el pes corporal. Si ja parlem de beneficis mentals, doncs ja ens n'anem més a la part del control de l'ansietat, millora de l'autoestima, millora de la cohesió del grup i millora de l'autoconfiança. Riem poc. S'ha de dir que som molt més selectes a l'hora de riure. Hem perdut aquesta espontaneïtat, no?, que els nens als primers mesos de vida doncs adquireixen realment per un tema social. És a dir, nosaltres els adults, cada vegada que veiem un nen riure, associem felicitat i per tant propiciem que el nen rigui més. Quan ens fem adults, nosaltres som molt més selectius que ens produeix o no felicitat. Jo personalment, i molts dels meus col·legues en el que a vegades comentem aquests temes, sempre diem que a vegades ens focalitzem molt en la part més clínica i més mèdica i ens oblidem del que són les teràpies que venen quasi bé adquirides de forma instintiva o naturals, no? Vull dir, crec que hauríem de fomentar més tot el que és riure, passar-ho bé, estar distès, estar relaxat. Hi ha diverses cosetes que podem fer el dia a dia per riure una miqueta més. Una de les més importants és la relació social. És molt important relacionar-se socialment amb les persones amb les que ens sentim còmodes, perquè en la majoria d'aquestes ocasions acaben sortint moments de riure, d'acudit, de bon humor, i per tant això ja ens millora, no?, tant l'humor del moment com la resta del dia. El riure té un component molt social que crec que com més adults ens fem anem perdent.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: Oh, i tant! Aquests grups estimulen el riure i nosaltres, com a psicòlegs, sempre recomanem, encara que siguin aquests que ja hem escoltat, però si són parts de la nostra vida que ens aporten felicitat o que ens fan riure, els hem de tenir sempre a mà.
3: Radio Vila-sacra.
1: Per tant, nosaltres ens hem de fer una mica de bufón de la corte, no? Hem d'incorporar humor a situacions que ens generin angoixa o malestar. Per exemple... Quan ens enfadem, ens frustrem, ens tensionem muscularment, comencem un pensament circular, ens comencem a perdre la concentració del que fèiem i acabem no gaudint ni el moment ni el que passarà. Què podem fer, és el que em preguntes? Riure, riure sobre les situacions quotidianes que ens molesten o ens creen angoixa. I això ens millora salut mental i salut física. Coses tan simples.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les cases de colònies no volen ser moneda de canvi entre els sindicats educatius i el departament i demanen un reconeixement propi. Werner Esteller és el president de l'ACAC, l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya.
2: Nosaltres ja apoyem els mestres. L'únic que demanem és que, per no tornar a ser moneda de canvi, per posar-nos al lloc que ens pertoca, si us plau, que se'ns reconegui dintre del sistema educatiu com l'eina que som.
1: Una eina inclusiva, de cohesió i també de saber treballar fora de l'aula. Un model de país. Jaume Ramos, director comercial de Gestels, empresa que gestiona 7 cases de colònies.
3: No podem concebre un curs escolar sense colònies ni sortides d'un dia. Som quelcom que ha de ser inherent a l'activitat educativa de les escoles, que ha de formar part de del projecte educatiu i de les activitats que amb caràcter segur facin els nois i noies durant el curs escolar.
1: En joc, la feina d'un 5.000 treballadors.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
2: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
3: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: Què veus?
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
0: Oh, i on la tenen?
1: Ves a Bon Preu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec, estiu drinks.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. Posa't de moda a l'Espai Gironès.
4: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
3: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
4: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: Psst, molt bé, no?
6: Gironit.com.
7: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
6: Gironit.com.
7: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
6: Gironit.com.
7: I MAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
6: Gironit.com.
8: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.
9: Home, Alin, cambra petita, prepare novalla i tub. Se faite més, no s'ajup. Se faite més, no s'ajup. Home, Alin, cambra petita, prepare navalla i tub. Se faite més, no s'ajup. Se faite més, no s'ajup.

mòbile amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Al regne animal existeix una espècie de pop fascinant coneguda com a pop mímic. Aquest mestre del camuflatge té l'habilitat extraordinària d'imitar altres criatures marines, com ara peixos verinosos i lleons marins, i no només en l'aparença, sinó també en el comportament. El pop mímic és capaç d'adoptar diferents colors, patrons i textures per mimetitzar-se perfectament amb el seu entorn i enganyar depredadors potencials. El més sorprenent és que pot imitar no només animals, sinó també objectes inanimats, com ara petxines o algues. Aquest pop demostra la destresa única en l'ús de la seva intel·ligència per sobreviure als oceans, on la capacitat de passar desapercebut és crucial. Aquest animal continua sent un enigma per als científics marins, mostrant la sorprenent diversitat i complexitat de les estratègies de supervivència al regne submarí.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Què fas?
1: Em preparo pel festi.
0: Baixa la música. Què dius de festival?
1: L'últim dijous de mes hi ha festival al Gran Jonquera. Cada superdijous hi ha un festival de preus.
2: Cada últim dijous de mes és Superdijous al Gran Jonquera. 25 establiments amb descomptes de fins al 50% al Gran Jonquera Outlet and Shopping.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
6: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.
7: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar, ja ens escolta.
8: Perdona?
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Hola, bon dia. Bueno, una cosa, jo volia dir... Mira, que els mitjans de comunicació estan fent molt èmfasis amb les coses dolentes de la joventut. Quan mai a la vida, en la història d'aquest país... hi havia hagut tanta joventut entregada a les ONGs i al treball voluntari i incondicional i sense rebre res a canvi més que la satisfacció personal d'ajudar, com en aquests moments. Tenim una joventut fabulosa. Evidentment, hi ha un 0,01% que són criminals, que són violadors, que són lladres, que són... Però la majoria no, la majoria és una joventut fantàstica. Quan jo era jove, més jove, perquè ara encara sóc jove, no hi havia tant voluntariat, eh? A la meva època jo no tenia amics que fossin voluntaris de res. I en canvi, ostres, o estan molt liats amb els estudis i realment no poden, o la majoria són voluntaris d'alguna cosa. I ho fan... de tot cor, vull dir, sense esperar res a canvi. O sigui que jo aposto per la joventut. És una de les joventuts més sanes que tenim, eh? I clar, què surt a la tele? El botellón, la violació, el no sé què... I per què no surt l'altre? Si tenim una joventut fantàstica i fabulosa. En fi, ho deixo aquí.
2: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
12: Truca!
2: Repetiràs.
13: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
14: Què vols dir?
15: Ràdio Vila-sacra.
14: Això sí.
16: És així i ja està.
17: Ui, quina joia que ve ara.
18: Tant, que Déu-n'hi-do.
19: Sí.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Bé, no?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Antonio i José entre els homes i Maria i Montserrat entre les dones són els noms més comuns entre els 8 milions llargs de resident a Catalunya. Ho revela l'últim estudi de l'IDESCAT que analitza els noms més freqüents entre la població. L'edat mitjana dels que porten el nom d'Antonio a Catalunya és de 62 anys. L'edat mitjana de les dones que es diuen Maria és de 54. L'estadística, però, demostra que ha recuperat posicions aquest segle després d'un fort descens a final del segle passat. Els cognoms més freqüents a Catalunya, segons l'estudi d'IDESCAT, són García, Martínez, López, Rodríguez i Sánchez. García és el cognom majoritari en 38 comarques catalanes.
4: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Per les que ploren. Pels extrovertits. Pels esportistes. Pels músics. Per les que llegeixen.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits, per les famílies.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels joves calvos, per les dansaires.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
0: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.

0: Viatgem pel món després de tot i seguir els nostres somnis.
1: Ràdio Vila-sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.

0: Els tractaments contra les humitats amb Urprotec patrocinen aquest espai.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió treure faves d'olla. Treure faves d'olla equival a obtenir un bon profit, un guany o un benefici, així com trobar una bona manera de viure, càrrec o prebenda que permeti de viure sense mal de caps. Té origen en els antics costums usats per elegir càrrecs públics i dignitats. Quan un gremi havia d'elegir el seu conseller o representant per a qualsevol altre càrrec o distinció, solia fer-se escrivint en paperets el nom dels candidats, que es posaven dintre d'un molle de cera que tenia la forma d'una fava i que rebia aquest nom. Aquestes faves es posaven a dins d'una olla plena d'aigua. Se sortia al carrer i el primer infant que passava se li feia treure de dintre l'olla tantes faves com persones s'havien d'elegir. Quedaven elegits els dels noms que portaven els paperets de les faves que s'havien tret de l'olla. Treure fava d'olla equival, doncs, a l'obtenció d'un càrrec públic. Aquest mateix costum ha donat lloc a la formació d'altres curiosos i interessants proverbis. Ser de l'olla per significar que es forma part dels que dirigeixen o manen o intervenen en una cosa, aplicat a entitats i organismes públics. Ser faves comptades per indicar que una cosa és ben calculada i que no dona lloc a trampa o engany. I ser una olla de grills per qualificar una reunió en què no hi ha cor, on tothom crida sense que ningú s'entengui. Aquesta informació l'hem extreta del refranyer català comentat de Joan Amades.

0: quina mala cara fas avui? No has dormit bé?
1: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc,
2: res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
3: Notaràs la diferència. Sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de Welling i Vista Òptica, la col·laboració d'Alpro i el suport de la Generalitat de Catalunya. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar al teu costat el que són algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem al Ripollès amb un cantant i guitarrista de Ripoll. Ell es diu Jordi Soler i ens acompanyarà per començar aquestes estrenes amb La clau de la pista de ball.

obrint aquest estrenes d'aquesta setmana el cantant i guitarrista de Ripoll, Jordi Soler, la seva cançó La clau de la pista de ball, que ha obert, com us deia, aquest estrenes d'aquesta setmana. Anem obrint fronteres ara mateix per escoltar un grup d'Estocolm, a Suècia, que va ser format l'any 1998 com a tribut del grup ABBA, ara amb cançons pròpies i una miqueta més grans. Ens proposen escoltar aquesta, la seva tornada dels 18s. Es diu You Got the Look. You got the look.

Tot i que la cançó és d'autoria pròpia, es nota molt que hi ha certa semblança amb una de les cançons de Roxette, el You Got The Look, precisament. You Got The Look és el més nou dels 18s, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Tornem a Catalunya, exactament fins a Tarragona, anem ara mateix per escoltar a Quim Salvat i la seva nova cançó, Sempre Estaràs Aquí.

Sempre estaràs aquí. Aquesta és la nova cançó de Quim Salvat, aquest músic i compositor de Tarragona. Una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge i en aquest cas anem fins a Suècia de nou per escoltar el DJ i productor musical suec Alesso i amb la col·laboració de... els nord-americans One Republic. Alesso és el DJ considerat número 13 del món i aquesta és la cançó que comparteixen, In Your Eyes.

In Your Eyes, aquesta és la nova cançó de Alesso, el DJ i productor musical de Suècia, i la col·laboració dels One Republic, aquest grup nord-americà. Junts comparteixen aquesta cançó. I anem de duets, en aquest cas, però anem per una banda amb els Buos, els nois de Calafell, i la col·laboració de la cantant Leire Martínez. Junts per aquest No Hi Ha Pla B.

Noia Pla B, aquesta és la nova cançó de Buhos amb la col·laboració de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh des del País Basc, la veu de Leire Martínez. Seguim endavant, i ara mateix anem amb una història que ens arriba des de l'altre costat de l'Atlàntic, des de Nord-Amèrica, amb el cantant, compositor i també youtuber Alex Warren. La seva nova cançó es diu Passenger.

La cançó es diu Passenger, és la més nova d'Alex Warren, aquest cantant i compositor nord-americà que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya amb Renaldo en Clara, formats a Lleida per la cantant i compositora Clara Vinyals. Aquesta és la nova des del seu últim disc anomenat L'Encant. L'escoltem amb Tu podria estar.

És el més nou de Reinaldo en Clara. La cançó es diu Amb tu podria estar i forma part de L'Encant, el nou disc. Seguim endavant. Es diuen Bewitched. És un grup de quatre noies irlandeses. I les escoltarem precisament amb el seu nou èxit ara mateix, Firefly.

0: Tropical.
1: Es diu Envernia, és un grup en valencià íntegrament femení i amb la col·laboració del Diluvi, una de les veus i grups més sòlids i estimats del panorama valencià, comparteixen aquesta cançó que ens prepara per l'estiu. I és que es diu així la cançó, l'estiu, Envernia i el Diluvi. Anem seguint el nostre camí a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, una setmana més amb vosaltres per tal de viure i escoltar junts aquestes cançons noves. Es diuen Bell and Sebastian, és un grup escocès i tenen nova cançó que ara escoltarem. It Only Takes Only Lion.

Es diuen Bella and Sebastian, aquesta és la seva nova cançó It Only Takes One Lion, una altra novetat interessant d'aquesta setmana estrenes. Es diu Edu Font, arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, i l'escoltarem amb la seva nova peça anomenada Un tio estrany. Diu

Així ens ha arribat Edu Font, la seva nova cançó es diu Un tio estrany, i ens arriba des del Pla de l'Estany, des de Banyoles. I seguim fent un viatge, i ara mateix anem fins a Gran Bretanya, la girl band britànica Flo, amb les seves tres components, ens porten nova cançó, Don't Break Her Heart.

La girl band britànica Flo i la seva nova cançó Don't Break Her Heart, així també ens ha acompanyat en aquest estrena. Es diu Julia Sart, ella és nascuda a Andorra, és una d'aquestes joves promeses en el món de la música i ens presenta nova cançó que es diu Algú enamorat.

Es diu Júlia Sart, aquesta és la seva nova cançó, Algú enamorat. Ella arriba des d'Andorra, bé, de fet és nascuda a Andorra. Compartint històries i escoltant música, com sempre, com cada setmana, a través d'estrenes, arriba el més nou de Madonna, amb Ritme i el Love Sensation.

com us deia, molt de ritme, arriba el més nou de Madonna, es diu Love Sensation, una altra de les novetats de la setmana. Arriba ara mateix a nosaltres Sara Reus, és de Mallorca i ens presenta aquesta cançó que es diu El Far.

Es diu Sara Reus, ella és mallorquina i així ens arriba des de Ses Illes amb la cançó El Far. Acabem avui aquest estrenes amb Prince, que torna amb 10 cançons extretes dels arxius del músic, des de les seves primeres sessions a Minneapolis fins a una de les darreres gravacions abans de la seva mort. Un disc que es dirà Timeless, que sortirà, si tot va bé, el dia 28 d'agost i després de 10 anys de la seva mort. Acabarem amb ell, amb Prince i la cançó Stone. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

0: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
2: Bona nit.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Contents de saludar-vos una setmana més als pagesos de Ciutat, us donem la benvinguda a l'Hort Radiofònic, on tots els aficionats al cultiu d'hortalisses, amb balcons, terrats o jardins, compartim els coneixements necessaris per treure'n la millor collita. Us donem la benvinguda en nom del Xavi Nuses i del Diego Fernández, a qui tenim plantats el control tècnic, i les Terques Noves. Amb ella la sentirem després de repassar el sumari i enriquir el programa amb les preguntes, comentaris, curiositats i consells que ens heu fet arribar a pagesosdeciutat@gmail.com o dels perfils que tenim a les xarxes socials. Comencem!

0: Aquesta setmana ens apropem a les Terres de l'Ebre per seguir la problemàtica dels arrossaires amb el cargol poma. Amb Robert Sabé analitzarem l'efecte de la contaminació en els nostres horts. Si la Costa explicarà la seva experiència cultivant a casa i acabarem tastant una deliciosa recepta d'arròs al restaurant Moramar.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: El cargol poma resisteix a deixar els arrossars del Delta de l'Ebre i des de que va aparèixer l'any 2012 s'ha convertit en un autèntic mal de cap pels pagesos d'una zona que després de diversos intents encara no han trobat la manera d'eliminar-lo. Esther Casanovas, benvinguda.
3: Hola, Carles.
2: Comencem apropant-nos a Tarragona pendents d'aquesta problemàtica.
3: Per fer-nos una idea de la incidència d'aquest molusc i de la seva resistència, es van trobar exemplars que arribaven als 15 centímetres i l'any passat 300 hectàrees de camp es van replantar diverses vegades després de que es mengessin les plantes. Amb tot, després de la sega, es va inundar més de 3.400 hectàrees amb aigua salada.
2: Recordem que el cargol poma és un molusc aquàtic d'aigua dolça procedent de Sud-amèrica i que està considerat una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món. L'alta temperatura de la primavera ha tornat a encendre les alarmes d'un sector que enguany ha provat l'ús de la cianamida càlcica, un adob que elimina el cargol poma abans de plantar el cereal. El senyor Dani Forcadell és pagès arrossaire i responsable nacional d'arròs d'Unió de Pagesos. Senyor Forcadell, benvingut a Pagesos de Ciutat.
4: Hola, bones.
2: Déu-n'hi-do el problema que se'ls hi ve sobre.
4: Sí, certament és un problema molt, molt, molt greu que transcendeix més enllà del que és estrictament la pagesia. És a dir, estem parlant que està començant a degradar de manera molt, molt evident i molt, molt acusada el Delta de l'Ebre i la part final de l'Ebre, pròpiament dit, del riu.
2: Això afecta a l'ecosistema, llavors?
4: Sí. Sí, sí. De fet, hi ha una cosa molt, molt clara i evident. Si nosaltres tenim absolutament controlat els pagesos cada parcel·la d'arròs i no hem pogut eliminar una vegada dins el cargol poma dins de la parcel·la, de cap de les maneres hem pogut erradicar-lo i eliminar-lo, inclús fent proves la Generalitat en productes fitosanitaris tremendos per eliminar-lo d'una parcel·la, no hem pogut eliminar-lo ni aconseguir erradicar-lo, imaginem-nos què pot fer el medi ambient, el medi natural, totalment lliure, sense control. És a dir, jo crec que és un problema d'una magnitud enorme a nivell, no ja de Delta de l'Ebre o Terres de l'Ebre, és un problema a nivell europeu molt, molt greu.
2: M'agradaria que ens expliqués i que ens posés en situació cronològicament de què és el que estan vivint.
4: Això vam trobar-ho, ens va vindre un afiliat d'Unió de Pagesos a l'agost del 2009 en una aposta, una mica per fer-ho resumit, vam treballar intensament a nivell polític, vam demanar informació, informes científics, i vam veure que estàvem davant d'un perill enorme i molt greu. He de queixar-me amargament de la resposta política que es va tenir llavors i la que es continua tenint ara. Les lluites sempre han sigut, cada vegada són més cares, cada any que passa ens gastem més diners, però ens fa la percepció que no s'acaben de creure el problema, perquè es fan les coses tard i malament. Simplement per resumir, hem de tenir en compte que si el cargol poma s'estén per la xarxa de rec, és a dir, és aquàtic, exclusivament aquàtic, lo més lògic i normal és quan nosaltres acabem de segar al setembre, o sigui, a principis d'octubre, podríem dir, lo més normal és tancar l'aigua i almenys les zones afectades, les zones netes, no quedaran afectades per les zones contaminades. Lluny d'això, no parem d'allargar, lo tenia aigua al Delta, i aigua, i finalment no vam tancar fins ben bé entrat el gener. Són errors polítics que no entenem a què venen, però realment el caragol i la natura va una marxa, i el nivell polític i tal, vull dir, va una altra totalment desfasada.
3: Què estan fent en aquests moments per combatre? Es pot dir que ho estan provant tot?
4: Sí, s'ha provat moltes coses. La Generalitat està provant sanitat vegetal, està fent absolutament tot tipus de proves, està provant moltes coses. Enguany, tenint en compte l'experiència tan tremenda que es van perdre 400 hectàrees d'arrossals al marge esquerre, que són unes 9.500, el pagès ja a l'octubre, en acabar de segar, ja va tirar una mena de fitosanitari d'origen vegetal, com és la saponina. La saponina, hem de recordar que és un fitosanitari que el que fa és treure l'oxigen de l'aigua, en el qual mata el caragol. I l'avantatge que quan se mescla en altres aigües, automàticament se degrada. És a dir, té un punt ecològic, diguéssim. El problema que hi ha és que és caríssim. I el pagès, quan va acabar de segar l'octubre, va aplicar massivament a les seues parcel·les que tenia més afectades, sembrar al maig i trobar-nos molt de caragol poma, que tal com anessin sembrant es mengés, diguéssim, el cultiu de l'arròs. Això, com que no estava segur, ho ha tornat a repetir al maig. Clar, cada vegada que se'n diuen de fer l'operació d'aplicar saponines, estem parlant de 300 euros hectàrea. Ja la pagesia està molt malament, costa guanyar-te la vida en, com a pagès 100% professional, només falta afegir costos de vora 600 euros hectàrea pagats de la butxaca del pagès per un problema que no és nostre i que, la, i que la Generalitat, com a capdavantera i líder en la lluita, creiem que no està fent les coses a temps i ben fetes. I també dient, i ho reconec, que Madrid i Europa no ens està ajudant gens en la lluita contra el caragol. Tenim una arma nova que l'estem valorant, que és la, com bé deieu, la cianemida càlcica. És una mena d'adob que el que fa és que és molt corrosiu i degrada la closca del caragol en el qual lo mata. Clar, insisteixo, torna a ser uns 300 euros hectàrea. També ho hem provat. Estem començant a tenir els primers resultats. La cianemida càlcica aproximadament té una efectivitat del 60%, escàs. És a dir, el problema és que este 40% és tan potent la progressió de reproducció que té, que clarament se torna a infestar ràpidament tot el medi natural automàticament de seguida. Què passa? La saponina, una altra cosa, tornes a tirar, ho mates tot i este caragol poma està com a dissenyat en un laboratori, i a vegades pensem perquè no para de fer successives oleades, és a dir, cada 10 o 15 dies torna a néixer una generació nova, és a dir, cada cosa que fem als arrossals torna a guanyar-nos. Aquest és el problema, no podem perpetuar una despesa permanent als arrossals.
3: Més enllà de que el producte controli el caragol, com afecta el desenvolupament de les espigues de l'arròs? Creixen igual? Són més petites?
4: Sí, no, el caragol poma, l'alimentació del caragol poma és exclusivament és una. És alimenta de tot tipus de plantes joves, quan, de fet, el brot jove quan neix. Una vegada l'arròs hem pogut passar la primera fase, és a dir, les primeres 3 setmanes després de la sembra, l'arròs ja no corre perill i l'espiga tampoc. Però clar, passar aquestes 3 setmanes se'ns fa molt, molt difícil, perquè és quan més gana té el caragol. El caragol llavors, com nosaltres intentem eliminar-lo, ell se desplaça a les zones no arrosseres, és a dir, sèquies, desaigües i les llacunes i el riu. Allí estàs començant a fer molts, molts estralls.
2: Afecta totes les varietats per igual?
4: Sí, ho afecta tot. Totes les plantes, totes les varietats, ho afecta absolutament tot. De fet, el riu està infestat uns 8 quilòmetres de la part final del riu, està pujant de cara a Amposta, que és on comença, diguéssim, el delta, i la Txea, la notícia una miqueta, diguéssim, de fa poc, d'aquesta setmana, és que ha fet unes prospeccions i sempre està una mica, si em permet una miqueta la crítica, molt pilotes fora, és un tema dels arrossers, bueno, és el riu, però a veure què fan, estudiant què fer. Nosaltres tenim en compte com és el delta, el desnivell que té, i tenim en compte com està connectat. Qualsevol actuació que fem als arrossals i no es faci al riu és totalment absurda, o qualsevol que es faci al riu si no es fa als arrossals també. És un conjunt totalment connectat. Arrossals, sèquies i riu estan a un metre de desnivell tot, i s'ha de fer una actuació conjunta a tot el delta i a tota la part final del riu. Per això una miqueta també critiquem des de Unió de Pagesos, que ens ha costat gairebé 2 anys saber de qui era

0: nivell ecològic i sobretot, evidentment, sempre ha repercutit, perquè si no para de colonitzar noves zones arrosseres d'Espanya o d'Europa, automàticament un producte bàsic i bastant barat i d'una qualitat molt, molt, molt bona, com pot ser l'arròs, automàticament, si comença a faltar, lògicament pujarà el preu.
1: Ha mencionat abans que aquesta plaga s'està donant en altres països del món. Es troben impotents, igual que vostès?
0: Sí, ha passat igual. És a dir, a cada país que ha entrat el cargol poma, mai més hem pogut erradicar-lo. Nosaltres aquí ens pensàvem que pel fet de ser Europa, de ser més avançats, de ser el primer món, de tenir tecnologia absolutament puntera i d'un medi tan controlat i tan petit com és el Delta de l'Ebre, i ens veiem totalment impotents per a erradicar-lo. Imagines quan apareix a Vietnam o a Cambodja, diguéssim, les estralls que estan fent. De fet, aquí hem fet els mateixos errors que en aquests països, és a dir, la lluita, primer que res, minimitzar el problema, és a dir, negar-lo, i després utilitzar química massiva, i al cap d'un any se demostra que la química no serveix pel caragol. La nostra crítica, també molt, molt important recalcar-ho, és que no s'està investigant la lluita biològica, és a dir, imaginem-nos confusió sexual, paràsit que l'afecti només el caragol poma, depredadors naturals que li puguen afectar, aquesta via està totalment descartada. Hem tirat una miqueta pel recte, que és una miqueta matar les mosques a canonades, que és salinitzar en aigua de mar directa tot el marge esquerre. De moment, enguany només uns 3.000 hectàrees. Ara comencem a tindre els primers resultats, i per desesperança i desgràcia nostra, el caragol poma a moltes zones està visquent inclús a l'aigua marina pura, i ens trobem que l'arròs comença a tenir molts de problemes de creixement. És a dir, quan toca el terreny salinitzat, per molt bé que l'hem netejat en aigua dolça, comença a tindre una certa amargor en aquell terreny, i és prou perquè l'arròs, com una planta sensible que és, comença a veure repercutir el seu creixement. És a dir, el caragol poma ens està tallant totes les solucions que anem adoptant. Per això necessitem una via biològica, una via d'investigació, per a poder pegar-li la volta en aquest problema.
2: Senyor Forcadell, començàvem l'entrevista fent referència a algunes dades per veure la magnitud del problema que tenen vostès al Delta de l'Ebre. Permetim que acabem també amb altres dades. A quants pagesos està afectant actualment el cargol poma en aquesta zona?
0: Bueno, parlar de la pagesia, podem parlar des d'un pagès que té una hectàrea fins a un que té 1.000 hectàrees. Tots són pagesos, però un és professional, es guanya la vida, i l'altre ho té com una miqueta, una mena de complement. Podríem parlar tranquil·lament 500-600 pagesos, de fet, el 100% de pagesos del marge esquerre. Recordem que el delta està aproximadament dividit en dos pel riu, marge esquerre i dret, 10.000 hectàrees a cada marge. El marge esquerre, hi ha unes 10.000 hectàrees, ja de facto totes afectades. En el perjudici, que el marge dret, estem trobant sabotatges, una cosa absolutament increïble que pugui passar, que avui en dia hi ha gent que es dedica a crear focus per malmetre, diguéssim, el marge dret, que de moment està net.
2: A vostè, a quantes hectàrees li ha afectat?
0: No, a mi, personalment i per sort, a mi no cap. No cap perquè tinc les meues petites parcel·les al marge dret. No obstant, ja han sabotejat a parcel·les properes a la meva, al marge dret, i és evident que més pronto més tard arribarà. És a dir, esta plaga de moment no té aturador, i segur que començarà a afectar el marge dret en breu, si és que no enguany s'expansiona ja directament pel marge dret. És a dir, que jo no en tingui en este moment no vol dir que no estigui també pendent de tot el que està passant entre els meus, diguéssim, afiliats, Unió Pagesos, molt afectats i preocupats, que contínuament vaig als seus camps i veig com pràcticament es posen a plorar perquè els ho va directament la seva existència i el seu modus de vida.
2: I en pèrdues econòmiques, a Unió de Pagesos, tenen més o menys una quantia?
0: En pèrdues econòmiques es van perdre unes 350 hectàrees i es van resembrar dos o tres vegades, tranquil·lament, unes 500 hectàrees més. Cada vegada que resembra són 300 euros per hectàrea, perdó. Cada vegada que resembra. Això, 500 hectàrees, inclús dos i tres vegades. Les pèrdues són molt considerables. Hi ha gent que ha perdut les seves parcel·les, inclús un 80% de la collita. No obstant, el pagès, una miqueta, al final tenim la terra repartida per tot el delta, una parcel·la per l'altra va compensant, i la veritat també

0: li he de dir, no hem denunciat. No hem denunciat els danys, no hem fet cap peritatge, excepte alguna persona que ha perdut 80.000 euros, va fer un peritatge, i la veritat és que no hem fet peritatge. És a dir, parlar de dades dins de la pagia és complicat. Però, no obstant, la Generalitat està preocupada perquè sap realment que té un problema molt, molt greu ben, diguéssim, en els pagesos, que al final ha de defensar, clar.
1: Senyor Forcadell, seguirem sobre la pista d'aquesta problemàtica, seguirem l'evolució de com passen vostès aquesta temporada, i per qualsevol cosa que els puguem ajudar, ja saben on ens tenen.
0: Moltes gràcies per l'interès i la difusió.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
1: De tornada a la ciutat, tot seguit parlarem dels efectes de la contaminació d'aquestes, ens aturem a casa de la Sila Costa, una arquitecta tècnica de 40 anys que compleix el primer trimestre practicant horticultura urbana amb l'ajuda del seu fill. La seva hortalissa preferida és la pastanaga.
4: Hello, innocents.
5: Ho vaig començar a fer arrel dels meus nens. Llavors, el meu nen gran, que té 8 anys, el seu avi, doncs, té un hort a terra. Anàvem a veure l'hort, els agradava molt veure totes les hortalisses i arrencar les hortalisses, els fruits, i per això vam començar. El nostre hort és molt rudimentari. Està fet amb dues caixes i un test, i tenim plantat, doncs, en allà les hortalisses pastanagues, tenim un parell de ceba, cigronera. Ens va ensenyar l'avi dels meus nens, o sigui, ara, com s'havia de plantar, que s'havia de plantar amb un cert respecte entre el planter, diguéssim, que tinguessin espai per poder créixer, perquè comencin a créixer bé, regar-los poquet i sovint. La veritat és que hem fet grat universal el que teníem aquí a casa, perquè com que vam començar una miqueta així sense saber res, vam començar amb substrat universal que tenia per fer jo les flors. I llavors, bueno, ara mateix tenim, bueno, pues, terra natural de l'hort del, diguéssim, del meu pare, que ara hem de fer, doncs, un canvi. Té com un piló de terra que la part de sota està humida i és on es guarden més els nutrients, i ens va donar una mica d'aquesta terra per poder barrejar-la amb el substrat universal que compres a qualsevol botiga. Ell el que utilitza ara com ara és l'aigua d'ortigues. Fa com una infusió amb herbes amb ortigues, posa amb aigua, les deixa uns dies i llavors ho cola, i això ho passa amb una màquina d'ensulfatar, i ensulfata perquè els animals no s'hi acostin perquè fa molta pudor. Tenim intenció de comprar-nos una taula d'hort urbà per poder-ho fer amb més cara i ulls, poder posar, doncs, planter, fer-nos el planter nosaltres. Bueno, tenim la sort de que tenim el meu pare, doncs, que ell també ens passa el planter, no? Tampoc ens plantegem grans coses perquè és com un joc pels nens, no? També un tema didàctic, vull dir que anem aprenguent mica en mica. La veritat és que a mi em crida l'atenció poder tenir una tomatera o unes pastanagues o una cigronera amb una terrassa, perquè jo sempre havia vist, doncs, l'hort a terra, al poble. Jo soc de poble, i llavors el meu pare sempre fa molts anys que té hort i sempre ho havia vist allà, i la imatge és de tenir-ho a terra, no tenir-ho amb una terrassa. I això és el que m'ha sorprès més, que de moment puguin créixer allà els fruits. Suposo que encara serà més gratificant quan tingui fruits. Sobretot, jo pel que he vist, és que necessiten, o sigui, que els cuidis, que estiguis pendents d'elles, no? Com a mínim un parell de cops al dia mirar-los a veure com estan creixent, si estan ubicades en un lloc que potser no els hi va bé, o potser els hi toca massa el sol, o potser també a vegades depèn de com els arregues. Clar, també és la pressió de la manguera, no? S'ha d'anar en compte amb aquestes coses. Vull dir que, bueno, són delicades, necessiten la seva delicadesa, i això es nota. Em satisfà el fet de, entre un dia i l'altre, veure que han crescut. Llavors, a mi també em satisfà, a part de que pugui donar fruit, temps de dedicació, estar fora en contacte amb l'aire, a la terrassa, disfrutar de la terrassa, que a vegades, doncs, les terrasses no les disfrutem prou.
3: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
6: Un dels conceptes que més costa d'assimilar quan comences un hort urbà és el de la riquesa del sòl. Molts veiem el substrat o la terra com un simple suport, el lloc on les plantes fan créixer les arrels i que hem de regar. Amb el temps, però, anirem aprenent la importància d'afavorir la salut i el bon estat del sòl, perquè és on passen tots els processos que afecten el creixement de les plantes i, per tant, a les nostres collites. Recordem, per exemple, l'entrevista que vam fer a l'Enric Gràcia, un micòleg que ens va explicar com n'és de complexa la vida sota la capa superficial de la Terra i com hi ha molts fongs que ajuden a descompondre alguns elements per fer-los digeribles per les arrels de les hortalisses. En el seu dia, Narcís Brunells també ens va parlar dels adobs verds i de per què hem d'intentar no deixar la terra erma. Per tot plegat, la proposta de la Sila de portar part de la terra de l'or del seu pare al substrat universal que usa per cultivar no és mala idea. No només pot aportar-hi part dels nutrients dels que ens parlava, sinó també una mica d'aquesta biodiversitat que triga un temps a crear-se de manera natural. Crida l'atenció que plantis cigrons, ja que és una lleguminosa molt poc habitual en els horts d'autoconsum. Si penseu a fer-ho, sabeu que hi ha varietats molt apreciades, com el cigró d'Oristà, el cigró de Marganell, el bossa de ruc, el cigronet de Mura o el de l'Alta Noia. És una planta molt resistent a la sequera, però resulta poc productiva. Normalment es sembra al març i després de la floració apareixen unes tabelles, com les dels pèsols o les faves, però dins de cada una només hi ha d'un a tres cigrons. Per fer la recol·lecció hem d'esperar que la mata s'assequi, cosa que passa cap al juliol. També podem cultivar-la com a adob verd, ja que al tractar-se d'una lleguminosa aportarà molt de nitrogen al sòl. Recordeu que el nitrogen és el que fixen els bacteris que s'originen en el purí o aigua d'ortigues, un dels preparats que més es fan servir en l'agricultura ecològica. És senzill de preparar a casa, tot i que cal tenir present que el procés és llarg i fa una olor un pèl desagradable. Per això, si viviu a ciutat i no disposeu d'un espai a l'ombra i ben ventilat al balcó o al terrat, us recomanem comprar-lo fet. Les ortigues són fàcils d'aconseguir, tan fresques, collides al camp o en algun solar abandonat de la ciutat, o seques, que podem comprar a l'herboristeria. Per preparar-lo cal 1 quilo de planta fresca o 200 grams de seca i 10 litres d'aigua. Posarem un bidó de plàstic a l'ombra i l'omplim amb aigua de pluja, de la font o de l'aixeta que hem deixat reposada el dia abans. Submergim la planta i ho deixem destapat perquè fermenti. Remenarem un o dos cops al dia per afavorir l'oxigenació. Al cap de 4 o 5 dies notarem que el procés s'ha iniciat per l'olor que desprèn. El procés dura uns 15 dies i sabrem que s'ha acabat perquè l'escuma que es fa a l'inici va desapareixent, tot i que seguim remenant. Finalment, ho filtrarem bé i guardarem les ampolles en un lloc fresc, sec i fosc perquè es conservi bé. Les seves aplicacions són diverses. Diluït al 10%, podem aplicar-lo cada 15 dies o un cop al mes, vaporitzant-lo per tot l'hort. Les plantes l'absorbeixen per les fulles i enduriran les seves parets, fent-les més resistent a l'atac de les plagues, els fongs i afavorint la formació de clorofila. Diluït al 20% serveix per eliminar pugó i altres plagues. En aquest cas es recomana aplicar-lo durant 2 o 3 dies seguits amb un interval de 24 hores. Recordeu, però, que el seu efecte repel·lent pot allunyar la fauna útil, pel que tenim l'opció d'aplicar-lo barrejat amb l'aigua de rec si ho creieu convenient. El llistat de virtuts del purí d'ortigues és molt més llarg. Afavoreix la fermentació i la transformació del compost, aporta una alta proporció de ferro, vitamines A i C, molibdè, vanadi i altres components que indueixen la floració i augmenta la presència de sucres en els fruits. Podem usar-lo per remullar les llavors abans de sembrar-les, el que les fa més resistents a algunes malalties criptogràmiques, o bé remullar els planters per afavorir el creixement de les arrels. Com veieu, els consells del pare de la Sila no van gens desencaminats i des d'aquí volem animar-vos a provar diferents preparats naturals. Us ajudarà a tornar a escoltar l'entrevista al Jordi Puigdefàbregas, d'Ortiga Amiga, en la qual ens va parlar d'aquests preparats vegetals.
3: Cada dia som més pagesos de ciutat.
2: L'Àngel de l'Hort.
7: Avui parlarem de la col. La coneguem com Brassica oleracea i és de la família de les crucíferes. És un cultiu bianual. El primer any produeix fulla i un acogullament de les fulles a voltat, que és la part que consumim. Per tant, la consumim per les fulles. El segon any completa el seu cicle productiu fent flor i llavors. Distingim tres grans grups de col. Les cols verdes de fulla llissa, les cols de fulla arrissada i les cols de tons vermellosos. Aquest tipus de col és una col que es fa servir també per amanida. A més, podem afegir amb aquesta col·lecció de cols unes de tipologia diferents, com són les cols de Brussel·les. El marc de plantació habitual de la col és 50x50. Hem de pensar més bé com és una col quan la consumim. En quant a temperatura, és un cultiu molt resistent al fred i que es desenvolupa bastant bé també en condicions de calor. I el creixement ideal està entre els 15 i els 25 graus de temperatura. Les necessitats d'adobat són exigents, necessita un adobat equilibrat, llum i rec equilibrat i exigent, com tot a l'hort. El calendari de trasplantament i recol·lecció, com hem dit anteriorment, és durant gairebé tot l'any. i com a consells per cultiu fora de sol, és un cultiu que s'adapta prou bé, hem de tenir en compte que és un cultiu bastant llarg i per tant els adobats han de ser constants, per tant que els recs que hem de fer gairebé cada dia no ens rentin el substracte. Plagues importants. És un cultiu que té plagues associades amb aquest tipus de família. Parlem de mosca de la col, que posa uns ous a la base de la tija i produeix unes larves que fan unes galeries, polilla de les crucíferes, es reconeix pel seu efecte com cribat de les fulles, la papallona de la col, que va ser molt característica aquesta tardor perquè va afectar menjant-se gairebé totes les fulles de les nostres cols, dels nostres horts, pugons, insectes de sol, i més enllà d'això, cargols i baboses, que hem de tenir suficientment cura d'elles en el moment de fer el trasplantament. Com a malalties associades, bueno, hem de tenir en compte els fongs de terra. Hi ha una roia específica de crucíferes, que es diu roia blanca de la crucífera com a tal, i l'alternària de la col, que produeix unes taques irregulars a les fulles. Aquest tipus de malalties, gairebé totes, es prevenen amb una mica de sopa de coure. Com a fisiopaties importants, podem trobar necrosis marginals a dintre de les fulles interiors. És allò que obrim una col i veiem que per dintre hi ha fulles seques. Això és degut a falta de calci amb el cultiu.
1: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no en tenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia@plantelia.com.
3: És l'hora dels pagesos de ciutat.
1: Una ciutat és un bon lloc per tenir un hort urbà? Com influeix la contaminació atmosfèrica en la qualitat de les hortalisses que cultivem? Es pot parlar d'agricultura ecològica en aquestes condicions? En un magnífic i complet estudi de la Universitat de Navarra, que us deixarem a les xarxes socials, analitzen els nivells d'emissió de gasos contaminants, sobretot a Catalunya i Navarra. Per tot plegat, i més enllà de qüestions saludables, que òbviament també hauríem de valorar, avui volíem parlar d'aquest aspecte més vegetal amb el coordinador del programa d'horticultura ambiental de l'IRTA. Robert Sabé, hi ha alguna evidència científica que mostri com afecta la contaminació atmosfèrica, la qualitat de l'aire, en el creixement de les plantes?
2: Bé, hi ha moltes evidències científiques que mostrin que la contaminació de l'aire afecta el creixement i la viabilitat de les plantes. I això, aquests estudis es van fer sobretot en conreus fora de ciutats, sinó que podien dir en àrees on es veien afectades per la contaminació que podia vindre tant d'una manera difosa a partir de la que genera les ciutats com els que venien de processos industrials. Aviam, de la mateixa manera que us referiu al magnífic treball de la Universitat de Navarra, hi ha un altre punt que podríeu penjar també a la vostra pàgina web, perquè és molt visual i molt didàctic, i és la pàgina web de l'Agència Europea de Medi Ambient. I després us passaré el link directament per correu i així es podrien dir, en què es veu en temps real el mapa de la contaminació a diferents llocs d'Europa i pots amb el zoom jugar i poder arribar, podrien dir, un nivell de concreció molt elevat. De fet, es basa en la xarxa de contaminació, podrien dir, que tenim en el país de Catalunya i en altres països de les seves. Per tant, podem arribar a saber el nivell de contaminació en aquests moments, ho he revisat aquest dematí, que tenim a Sabadell, o tenim a Badalona, o tenim a Rubí. Val? I per tant, podem tindre una idea clara del que ens està passant en cada moment. La ciutat és un gran organisme i, per tant, com a gran organisme necessita una gran quantitat d'energia per poder funcionar. Aquesta energia, sens dubte, genera tota una sèrie de subproductes. Un d'ells és molt evident, que és la calor, les calors que fan al centre de les ciutats. Un altre, la gran quantitat d'aigües residuals. I un altre, la contaminació. Algunes la veiem, que és la gran quantitat de pols, molta d'ella fosca, que trobem a les ciutats, i altra no la veiem, que són els diferents components químics, com podrien ser l'anhídrid carbònic, el monòxid de carboni, els òxids de nitrogen, els òxids de sofre o l'ozó. Aquesta és la gran contaminació. Com que això és un tema que es va començar a fer palès cap als anys 70-80 a països altament industrialitzats, es va començar a estudiar els efectes de la contaminació atmosfèrica en la vegetació. Tots ens hem quedat amb una idea molt clara, els efectes negatius de la pluja àcida, que és ni més ni menys que els òxids de sofre o de nitrogen, majoritàriament de sofre, barrejats amb l'aigua de pluja, fan que, podríem dir, la pluja tingui un gran component d'àcid sulfúric i, per tant, sigui àcida. I, per tant, quan aquesta aigua cau sobre les plantes, les crema, en un sentit així més directe. Però això no passa en els països mediterranys. No passa perquè el principal problema que tenim és que no tenim pluja. Nosaltres tenim un altre problema, que és la gran quantitat de radiació al llum del sol. Fa que en dies com avui els òxids de nitrogen que s'estan generant amb la combustió dels motors dels cotxes o amb els processos industrials a les nostres ciutats cada vegada menys, per sort, ambientalment, per desgràcia, per l'elevada taxa d'atur, fan que aquests òxids de nitrogen reaccionin amb l'oxigen de l'aire i amb aquesta energia es generi ozó. Aquest ozó és un gran oxidant que malmet la producció de les plantes. Per tant, sapiguem els tipus de contaminació que podem tindre les ciutats del Mediterrani, tota aquesta component. Afecta la vegetació? Sí, pot afectar la vegetació.
1: I com li afecta? Quina diferència hi ha entre una hortalissa o una planta que es cultiva al centre de Barcelona o de qualsevol altra ciutat i una que es fa dins d'un àmbit més agrari?
2: Bona pregunta. I com totes les preguntes que es fan en el món de la ciència, es té que contestar sempre en condicional. Actualment les ciutats, podríem dir nostres, del nostre país, tot i l'estudi de la Universitat de Navarra, són increïblement netes respecte a el que eren les ciutats d'abans. Avui, per exemple, quan us passaré el link d'aquesta pàgina web, quan hi aneu, tot i que estem en un moment anticiclònic, tenim molt bons dies, no és un anticicló d'aquests potents, però estem en una temporada bastant anticiclònica, la borrasca possiblement ens entrarà a partir de demà, els nivells de contaminants són baixos o moderats, per tant no tenim un nivell de contaminació alt. Però què ens passaria en una ciutat clarament industrial o en una zona, podríem dir, una gran quantitat de radiació i indústria propera com podria ser la badia de Cádiz, etc. Però ens trobaríem en que la productivitat es veuria afectada i què notaríem? Doncs a les fulles petitetes taques, que serien els llocs per on estan entrant, podríem dir, aquests contaminants dintre de la fulla. Val? I que afectarien el mecanisme més important per la productivitat, l'aparell fotosintètic, l'oxidarien. Seria algo similar al que passa quan tenim una ferida i tirem aigua oxigenada, és a dir, que veiem aquella bromera que no és ni més ni menys que la matèria orgànica s'està degradant. Doncs aquests oxidants molt elevats el que faran és, podríem dir, cremar aquest aparell fotosintètic i per tant minvar la productivitat. L'únic que veurem visualment seran taquetes, petites taques a les fulles. Primer d'un color, en el cas de l'ozó, una mica gris brillant, amb els altres d'un color marró vermellós, que amb el temps, com que són cremades, es convertiran en taques marró fosc. Què ens passarà amb el tema de la contaminació per pols? Doncs, bueno, ho veiem nosaltres simplement. Quan tenim les fulles de qualsevol de les hortalisses, si passem el dit per sobre, notem que podríem dir hi ha brutícia, hi ha pols, més aviat fosca. Això no deixen de ser diferents productes que afecten o poden afectar la nostra qualitat, podríem dir, la nostra salut, i per tant a la planta directament l'afectaran en quant és una barrera més per intercanvi de gasos, però sobretot el que poden afectar és el consumidor. Per tant, si tenim que conreuar plantes amb ambients altament contaminats, el que se suggereix, es recomana, quasi es demana, és que sempre es netegi el material vegetal abans de fer-lo servir.
6: Taques a les fulles, això vol dir que les hortalisses de fulles contaminen més fàcilment?
2: No, el que es vol dir és que les hortalisses es veu més fàcilment. Si comparem un enciam, per entendre'ns, i una alzina, ja veiem el simple tacte que la textura és molt diferent, val? I per tant la fulla és molt més estreta, deixant a part que sigui més ampla, però és molt més estreta, el gruix ja que té, i la coloració, la seva estructura com a tal és molt més feble. Per tant, és molt més fàcil de veure, podríem dir, aquestes taques. Amb una fulla d'alzina, tindríem que mirar la part de sota, que és tota la peluda, que està plena de pèls de color blanc. Si s'apareixin aquests pèls, veuríem també com al costat dels foradets aquells, que es diuen estomes, que es ponen entre el carboni, com que també entra el contaminant, hi haurà zones cremades marronoses.
6: I per tenir garanties de seguretat alimentària, com les hem de rentar, aquestes hortalisses?
2: Una hortalissa que estigui creixent en un lloc contaminat amb ambient gasós d'òxids de nitrogen, òxids de sofre o ozó, aquest que el problema no és que no tenim cap problema per contaminar-nos nosaltres, sinó que podríem dir el que veurem és que les nostres plantes es fan més petites. Val? Quan veiem que hi ha deposició de pols a sobre de les fulles, que són aquestes substàncies, tota aquesta sèrie de substàncies, les tindrem que rentar normal amb aigua neta, d'aixeta, de font, una aigua neta, potable, per en retirar, podríem dir, tota aquesta deposició i fer que no entri dintre el nostre organisme. Aquest és el sistema simple de... El que afecta la contaminació és que tindrem plantes més petites, o sigui, amb menys creixement, així de clar.
1: Sense voler ser alarmista, això vol dir que aquestes plantes creixen malaltes?
2: Aviam, sens dubte, si fos... Ens contestarem amb un exemple. Les partícules, per exemple, que és el tema més perillós que pot haver-hi, l'OMS recomana, podríem dir, que hi hagi 20 micrograms com a límit màxim per la salut humana, per no començar a adquirir problemes, no per tindre problemes, per començar a adquirir problemes, una concentració en l'aire de 20 micrograms per metre cúbic. Val? Després d'això es té que multiplicar per un factor que sigui el temps. O sigui, si hi ha un pic de 10 segons, no passa res. Si això ens està passant durant una setmana, però per entendre'ns, això és una concentració que pot arribar-nos a afectar el sistema respiratori i amb el temps, persones que estiguin visquent a llocs altament contaminats, en aquests dies ho estem veient a les ciutats xineses, doncs la gent pot arribar a tindre problemes importants en el sistema respiratori. Per tant, si això ho traspadem en una planta, sí que estem fent que les plantes creixin en un ambient menys saludable i, per tant, agafen determinat tipus de malalties. El que pels que treballem en el món de l'agricultura són estressos ambientals, eh? No són estressos biòtics, perquè no és un insecte que ho fa, sinó un estrès ambiental.
1: I això en què es tradueix? És a dir, quins símptomes presentaria una planta?
2: Pues l'efecte, podríem dir, l'equivalent de la nostra respiració, que seria l'intercanvi de carboni, i per tant es traduiria sempre, inexorablement, en un menor creixement. Tant de la part vegetativa, amb un enciam serien menys fulles o fulles més petites, amb una planta que podríem dir pugui arribar a tindre fruits, es podria esdevindre en quant a la qualitat del fruit, com que tindria menys fulles per poder treballar i engruixir-lo, els fruits cada vegada serien més petits o més deformes. Un exemple, un dels casos clàssics i molt ben referenciats a Catalunya de contaminació atmosfèrica amb fruits va estar detectat als anys 80 en el Delta l'Ebre amb les produccions de síndria. Hi ha una síndria que es diu la varietat Sugar Baby, la podem trobar a tots els supermercats i botigues de fruita, que és realment molt bona, però és molt sensible a la contaminació per ozó. Què passava? Pues que quan hi havia concentració d'ozó molt elevada, les fulles apareixien aquestes taquetes que he dit, l'aparell fotosintètic cada vegada anava malmetent, trencant, no funcionava, i cada vegada els fruits eren o més petits o deformes, perquè no es podien arribar a constituir de la manera normal. La contaminació, perquè veieu que és un tema complicat, no venia ni tan siquiera d'Espanya. Era una magnífica importació de contaminació que ens venia de França, de la gran central petroquímica que hi ha a prop de Marsella, a la sortida del Roine. Val? Hi ha una corrent circular al redor de tot el Mediterrani que fa que les masses d'aire es moguin en sentit contrari a les agulles del rellotge i fa que ens vinguin contaminants, podríem dir que venen de fora del país cap a dintre. Un altre punt important, a la línia de costa, són a vegades determinades contaminacions per ozó també que s'han vist en conreus de tomàquet, val? I que tenen que veure, doncs aquí sí, les grans concentracions urbanes que hi ha a Barcelona o la seva àrea metropolitana. Tot el tema, podríem dir, associat als vehicles, fa que podríem dir s'incrementi el número d'ozó, apareixin tacades a les fulles dels tomàquets i la producció de tomàquets és més baixa.
6: Si tombem la truita, què pot fer un hort urbà a la ciutat per millorar la qualitat de l'aire?
2: L'aire, per desgràcia, és una cosa que no ens ve del que nosaltres fem directament, o sigui, nosaltres hi contribuïm, sinó que les masses d'aire venen a partir de regulacions que són a nivell planetari. Sempre faig un exemple que és molt ridícul, però que és clarificador. Si només tinguéssim els gasos a partir de l'activitat que féssim en el lloc, no podríem estar en els deserts perquè no tindríem suficient oxigen perquè no hi ha plantes. És una demostració de que les masses d'aire es mouen, podríem dir, a nivell planetari. El que podem fer és tindre cura en quant si al final sabem on posem l'or i sabem si el posem a prop o lluny d'un determinat lloc amb una alta circulació. De vegades no seria recomanable posar un hort urbà en un barri que estigués atravessat o rodejat o molt ple de grans vies de circulació o molt a prop d'autopistes, amb ambients periurbans. Estic pensant, per exemple, en molts dels horts que estan entre la C58 i la B30, entre Ciutat Badia i la Universitat Autònoma. Són llocs, podríem dir, amb un alt nivell de circulació de vehicles, amb un alt nivell de radiació i potencialment amb un alt nivell de partícules que poden caure sobre els conreus o, podríem dir, de contaminants atmosfèrics. Tant, primera situació, evitar llocs en què sabem que existeix aquesta contaminació per sobre de la mitjana. Dos, tenim un coneixement molt propi del nostre hort. Sabem per on ve el vent i per on no ve el vent. Per tant, si sabem d'on venen els vents preferencials, en el cas d'un hort urbà són quasi corrents d'aire, però afecten, posar determinats parapetos que ens evitin l'entrada directa d'aquest aire vol dir que estem frenant en part l'entrada de contaminants. I per tant tot això ens ajudarà. I per últim, unes mesures d'higiene, de consum mínimes, que és rentar el material vegetal, que això la majoria de persones ja ho venen fent.
6: Amb tot això ens preguntem com afecta l'aeroport a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat?
2: És una bona pregunta, és una magnífica pregunta, però ja sabeu que sempre contesto amb preguntes. Com afecta l'aeroport, com afecta la munió de carreteres i autopistes que travessen el Baix Llobregat, i com afecta tota la població que envolta el Parc Agrari del Baix Llobregat. El Parc Agrari de Baix Llobregat té un gran avantatge, i això és un tema que tenim que tindre molt present, que té dos fonts de ventilació naturals. Una és la brisa marina que ens va entrant contínuament des del mar, i una altra és, podríem dir, el reflux que ens ve a partir de l'entrada del riu Llobregat, que fa que les masses d'aire es moguin contínuament. Per tant, estem en dues zones, potencialment amb un alt nivell de contaminació, però que per sort, degut a aquest moviment d'aire que es va produint en continu, els nivells no arriben mal a situacions realment crítiques. Altra cosa és ambients com els de la ciutat de Barcelona. Sabeu, perquè ens avisen de tant en tant, o a la perifèria, que hi ha determinats moments anticiclònics en què ens obliguen a baixar la velocitat del cotxe, i ens recomanen inclús que si tenim persones amb deficiències pulmonar, respiratòries, que podrien dir mirin d'estar al màxim de temps possible en un ambient més o menys net com és una casa, perquè podrien dir hi ha problemes. Podem estar segurs. Us recomano avui mateix, enviaré ara el link perquè la gent el pengi, que aneu mirant en continu els nivells de contaminació que tenim. Veureu com avui, per exemple, els nivells són molt bons, i possiblement si aquest cap de setmana ens comença a entrar l'anticicló veurem com hi ha petites pujades, però així i tot veureu que hi ha una qualitat d'aire bona o molt bona com per poder seguir conreuant horticultura.
1: A partir d'aquí, es poden protegir els horts d'alguna manera?
2: Per protegir-los és l'únic que se'ns ocorre és evitar, podríem dir, les entrades preferencials de les masses d'aire, i aquestes són les més directes. Les que venen més difoses són més grans, i aquest seria el tema dels tallaments. Si tenim l'autopista que està situada a l'esquerra del conreu, doncs entre l'autopista i el nostre conreu mirem de posar algun tipus de tallaments, val? Si és natural, que recomano, serà el que patirà els efectes, però nosaltres tindrem molts menys efectes. Si no es pot fer natural, fem l'artificial amb alguna malla suficientment alta com per protegir el nostre conreu d'aquesta entrada directa d'aire contaminat. Ja us dic, sincerament, jo no tindria una por excessiva en quant als conreus urbans. Si aneu a qualsevol dels mapes de contaminació que podeu trobar, per exemple, a la ciutat de Barcelona, visitant l'àrea metropolitana de Barcelona o un propi ajuntament, veureu com hi ha zones en què sí que potencialment hi ha un major risc d'òxids de nitrogen o de partícules. Val? Bueno, si es té l'hort allà, doncs se sap que es tindrà menys producció. I si no, sabem que podem mirar de canviar de barri partint d'una producció de molta més qualitat. De totes maneres, us ho dic de veritat, sense cap mena de valor, podríem dir, positiu d'aquest nyonyo. El nivell de qualitat de l'aire que tenim actualment a les nostres ciutats és més que acceptable. I l'única solució que tenim, podríem dir, per tindre bo o molt bo, i sempre, és tractar de reduir les fonts d'emissió. I les fonts d'emissió, per desgràcia, en el nostre model de societat i el nostre model de ciutats, és la gran mobilitat a partir del cotxe privat que s'està realitzant.
1: O l'altra alternativa potser seria crear més espais verds, com són, per exemple, aquests horts que s'habiliten en llocs en desús. Senyor Robert Sabé, coordinador del programa d'horticultura ambiental de l'IRTA, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels pagesos. Ens ha deixat més tranquils, malgrat que la contaminació formi part de la nostra vida diària, però, com li deia, ens ha deixat una mica més tranquils, sobretot per aquells que no tenim més opció que fer un hort al balcó o al terrat de casa. Gràcies i fins la propera.
2: Moltes gràcies i desitjo de veritat haver generat aquesta tranquil·litat. Gràcies.
3: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
1: Temps ara per fer un cop d'ull a les xarxes socials. Seguint l'aventura de la Sila Costa amb el cultiu dels cigrons i d'altres lleguminoses, us recomanem el vídeo que Diego Gómez ha penjat a YouTube. És un professor del Departament de Producció Vegetal de la Universitat Politècnica de València i dona molta informació sobre les plantes d'aquesta família, que inclou també els tramusos, la soja i el cacauet.
8: La família botànica de les leguminoses, o fabàcees, tiene pues, unos 600 géneros y unas 17.000 especies. Se subdivide en tres subfamilias, la subfamilia de las mimosoideas y Cedes alpinoideas, que son fundamentalmente árboles y arbustos tropicales y subtropicales de poco valor agronómico. Si acaso en España se cultivan con valor más ornamental que para consumo humano o animal. En cambio, la subfamilia de las papilionáceas es fundamental. Se corresponde normalmente a plantas herbáceas, más que a árboles y arbustos. Y hay plantas tales como el guisante, el garbanzo, la judía, la alfalfa, las habas, etcétera, que son importantísimas no solo a nivel mundial, sino en España.
6: Al fòrum d'InfoJardín hi ha un fil on podeu apuntar-vos si esteu interessats en intercanviar llavors de tomàquets de varietats autòctones. Es titula Segundo Círculo de Semillas de Tomates i podeu accedir-hi des del subfòrum dedicat als tomàquets dins de l'apartat d'horticultura d'InfoJardín.com.
1: A través del perfil de Twitter del Departament d'Agricultura hem sabut del primer acord de col·laboració per la recuperació de conreus abandonats al Parc Natural del Montsant. El projecte intenta reactivar el conreu de la zona, posant en contacte els propietaris de terres abandonades i agricultors que les volen conrear.
6: L'Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca és un centre que pertany al CSIC i ha publicat els resultats d'un estudi sobre l'efecte dels residus orgànics en el comportament d'herbicides, fungicides i insecticides. S'han estudiat residus com el substrat postcultiu de xampinyons, el llot de depuradora i restes de reimpremsat que escurcen o allarguen la vida útil dels diferents productes químics en funció de diferents variables.
1: Molt interessant l'entrada que han publicat al blog Plantea en Verde. Es pregunten què li passa a mi tomatera. Les imatges són molt clares i les explicacions dels motius pels que els tomàquets mostren diferents símptomes us ajudaran a diagnosticar possibles problemes. Els trobareu a blog.planteaenverde.es.
6: Ens agrada molt que compartiu amb nosaltres l'èxit de les vostres collites. Aquests dies, Georgia Linares ens ensenyava les seves primeres patates amb dues fotografies. Una d'elles amb la bàscula marcant els 507 grams que ha collit el seu hort urbà i a més ens preguntava què en podia fer a la cuina. Això mentre @alejandroarte ens animava a reciclar mostrant el test que ha fet amb una ampolla d'aigua de 4 litres.
9: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
1: I acabarem com hem començat, parlant d'arròs. Per fer-lo, o millor dit, per tastar-lo, entrarem a la cuina del restaurant Moramar de Tarragona, amb una barreja de mar i muntanya.
10: Avui, des del restaurant Moramar, us proposarem una recepta que fa un parell d'anys que tenim a la carta. La veritat és que ha tingut una molt bona acceptació entre el nostre públic i no té una gran dificultat a l'hora de fer-ne. Consisteix en un arròs amb ceps, raps i cloïsses. L'èxit de la recepta seria el treballar amb un bon producte. Podríem dir que hauríem de preparar un bon fumet amb una mica de pelut, amb cap de rap. Aprofitarem aquest mateix fumet per infusionar uns ceps que comprarem deshidratats. Aquests ceps, en el moment que els hidratem amb el fumet, impregnarem el fumet de l'aroma i del gust dels ceps, el qual enalgeix el plat que finalment acabarem fent amb l'arròs. Després sofregirem el rap, que seria per un aproximadament per unes 4 persones. El seu serien uns 250 grams de rap aproximadament. El tallarem a trossets, el sofregirem. Prèviament necessitarem una picada, que la farem amb una miqueta de ceba, all i alguna nyora, el qual li dona un bon sabor també a l'arròs. Sempre una bona picada per qualsevol arròs té una gran importància. I a continuació, doncs, sofregirem una miqueta l'arròs també, juntament amb el rap, abocarem el brou ja infusionat amb els ceps i a l'arròs, quan portem aproximadament uns 10 minuts, 10-12 minuts de cocció, afegirem les cloïsses per acabar de rematar el plat. I la veritat és que és un plat de força senzillesa i fàcil execució i amb un resultat excel·lent.
9: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Deixarem reposar l'arròs al temps just per acomiadar-nos fins la setmana que ve i agrair-vos, com sempre, que ens hagueu fet companyia. Ja sabeu que si voleu contactar amb el programa ho podeu fer a través del correu electrònic pagesosdeciutat@gmail.com o dels perfils del programa a les xarxes socials. Allà esperem els vostres consells, experiències, preguntes o dubtes que respondrem amb experts i amb les terques noves. Aquí, recordem, podeu trobar també a picaronablog.cat. Una salutació del Xavi Nuses i del Diego Fernández des de les Vies de So, que ja tenen preparada la collita musical d'aquesta setmana. Corre a càrrec de Los Agricultores, que ens canten Cultiva la Semilla. Bona setmana.

Busca con para y tria lliurament. Queda't amb el que més t'agradi tranquil·lament. Dudo aquí Ràdio Vila-sacra.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
2: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
2: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
5: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
6: Xumba, xumba, traca, traca.
7: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
8: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
9: Més informació, 972 50 75 23.
10: Places limitades.
11: Recordi bé.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: És que té de tot.
14: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
15: Bona nit.
16: Informació, música, entreteniment.
17: Banca Mòbil de Catalunya és un servei de la Generalitat de Catalunya que porta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. Es tracta d'una xarxa d'oficines bancàries mòbils itinerants que té l'objectiu de garantir la inclusió financera arreu de Catalunya. Els veïns dels municipis afectats rebran els serveis d'una sucursal bancària i els atendrà personal especialitzat. El servei es presta amb les mesures de seguretat exigibles d'acord amb la normativa de seguretat privada, inclòs el caixer automàtic instal·lat. S'adreça a 503 municipis, més de la meitat dels municipis de Catalunya. Per informació del servei a la vostra població, dirigir-vos directament al vostre ajuntament. A Vila-sacra, telèfon 972 50 75 23.
18: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
19: per tu
18: i per tots.
19: Escolta'ns,
18: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
20: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
21: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
22: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
23: Girona vibra amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Girona, David Prats.
24: Els Castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els Marrecs de Sal han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
25: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
26: Si quieres oír todo igual.

0: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
3: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? Començo una nova sèrie de programes dedicats a temes que els grups han enregistrat en algun que altre treball discogràfic i no són concretament del gènere. Sí que és cert que el cant de taverna hi cap tot, però hi ha cançons que segurament no s'interpretarien en una cantada o a l'escenari o en una taverna, com cançons d'en Serrat, El Llac, La Trinca, algun corridor o ranxera mexicà, una rumba d'en Peret, per posar exemples. Això és el que es tracta aquesta nova sèrie. També cal dir que hi ha temes que, tot i no ser pròpies d'aquest món havanerístic, hi han entrat a formar part, com el Son Cubà i algun altre. Els grups, en actiu i no, els tinc ordenats en format MP3, i per això, en aquest primer espai, escoltarem formacions de la A fins a la E. Insisteixo que no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc del format musical. Anem a descobrir un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Avui deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna.
3: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
4: I per començar, una cançó que està dedicada a Dolors Bonella i Alcantarilla, que va viure entre el 1851 i el 1940. Un dels personatges més icònics de la Barcelona de principis del segle XX. Era una dona que vivia al barri del Raval i que patia un trastorn mental. Es diu que arran de la pèrdua d'una filla. Es tracta de la Monyos. La va fer popular Rudy Ventura. Avui l'escoltarem per al grup A Tota Vela, la Monyos.

sobretot un personatge, la Monyos, i que Rudy Ventura i també altres intèrprets l'han portat en el seu repertori, l'han cantat, i avui el grup a tota vela. Tot i que molts la senten com una havanera, pel seu ritme pausat, en realitat és un bolero. Va ser composat l'any 1949 per Mariano García, que en va fer la música, i César de Haro la lletra. Va néixer en una Espanya que necessitava cançons romàntiques per evadir-se de la duresa de l'època. L'intèrpret que la va immortalitzar va ser Jorge Sepúlveda, nom artístic de Luis Sancho Monleón. Era el galant de les ràdios dels 40 i dels 50. Estem parlant de Mirando al Mar, que ens la canta el grup Aigua Clara.

0: cuando yo esté mirando al mar.
1: Mirando al mar, aquelles cançons que a més d'un el van enamorar, o més d'una parella es va enamorar tot escoltant aquesta cançó. La següent els diré que és una joia d'en Serrat, que els grups d'Havaneres han adoptat per la seva profunda càrrega de nostàlgia. Tot i ser una cançó d'autor íntima, el seu ritme pausat permet que les corals de taverna hi afegeixin harmonies vocals precioses. És el moment del programa on el Xivarri s'atura per recordar aquelles petites coses que el temps no ha pogut esborrar. Escoltem Aquelles pequeñas cosas, interpretat per el grup Aires del Vallès.

de Serrat. Aquest és un himne sentimental per excel·lència. Tot i ser una cançó d'autor, són varis els grups d'havaneres que la canten per la seva polifonia, ideal per lluir les veus del tenor i del baix. És una peça que connecta generacions a la taverna, una lletra sobre el primer amor que entre guitarres i acordeons es converteix en un cant col·lectiu ple de tendresa. És paraules d'amor. Tota una cançó d'aquestes que sempre ha estat amb les primeres més interpretades en català. L'escoltem per al grup

Baltamar que ens ha portat d'en Serrat Paraules d'amor. És un gran clàssic mexicà de Tomás Méndez que es pot convertir en un exercici de lluïment vocal. El seu ritme huapango s'adapta a aquest gènere substituint els crits de mariachis per harmonies potents. És la cançó d'enyorança extrema on el colom simbolitza l'ànima d'un amant que no es rendeix, una temàtica que encaixa perfectament amb l'esperit mariner. Anem fins a Mèxic, però no amb un mariachi, sinó amb el grup Americanos, per cantar a tots plegats, si volen, aquest cucurrucucú Paloma.

tema que ens porta aquesta aire de mariachi interpretat per el grup Americanus, aquest cucurrucucú Paloma. El següent és el tema central de la pel·lícula Limit Light, composta per el mateix Charles Chaplin. És una melodia immortal que parla de la decadència de l'artista i la nostàlgia de l'èxit passat. Tot i néixer com una peça instrumental per a violí, la seva lletra la va convertir en un estàndard musical universal, guanyant l'Oscar a la millor banda sonora 20 anys després de la seva creació. Jo la recordo interpretada per el cantant Roberto Carlos. Aquí el coneixem per Cantilejas i serà el grup Barca de Mitjana que ens la cantarà.

aquest tema que cada vegada que l'escoltem ens ve la memòria als que l'han vist actuar, sobretot en aquelles sessions de televisió espanyola del cine mut, en blanc i negre, en Charlotte, en Charles Chaplin, aquestes candilejas per al grup Barca de Mitjana. És un dels bassets peruans més universals, compost per Adrián Flores Albán l'any 1949. La lletra és una declaració d'amor absoluta d'un home que, no tenir diners, riquezas no tengo, ofereix l'únic que posseix, l'ànima per Déu, el cor per la seva estimada i la vida per viure-la amb ella. És un referent del folclore llatinoamericà que la van fer popular en grups com Los Panchos. Alma, corazón y vida. Tres cositas nada más. Escoltem com ens l'interpreta el grup Barca

després d'aquest Alma, Corazón i Vida del grup Barcarola, continuem amb una famosa samba cançó brasilera composada per Erivelto Martins l'any 1942. La cançó descriu amb una barreja de tristor i bellesa la vida de les barraques dels morros, els turons de Rio de Janeiro, on no hi ha esglésies ni campanes, però la gent prega amb el cel per sostre. És un himne a la fe dels humils que s'ha traduït en molts idiomes i que l'han interpretat grans veus com les de Dalida, Nana Mouskouri i també Elvis Presley. Escoltem aquest Ave Maria, no morro, per al grup mallorquí Ben Trempats.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
1: Ave Maria No Morro, que ens l'han portat al grup Ben Trempats, aquesta cançó que forma part d'aquest programa de temes interpretats per grups de veneres, però que ben bé no els podíem incloure dins en aquest gènere musical. És una de les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach, publicada l'any 1975 dins l'àlbum Viatge a Ítaca, basada en els textos de Cavafis. La cançó utilitza la metàfora d'un viatge marítim per parlar de la llibertat, el destí i la resistència col·lectiva. Amb un ritme que recorda el balanceig d'una embarcació, s'ha convertit en un símbol de la cultura catalana i de la recerca de la mítica Ítaca com horitzó d'esperança. Aquesta vegada és el grup. De fet, varen ser els primers que els hi vaig sentir interpretar aquest Vaixell de Grècia.

reconegut vaixell de Grècia de Lluís Llach, interpretat pel grup de Lleida, Els Boira. És una de les cançons més conegudes del compositor gadità José María Lacalle, escrita l'any 1920. Tot i néixer com una sarsuela, va triomfar a tot el món com un himne romàntic, especialment als Estats Units. La lletra compara la bellesa i la fragilitat de l'estimada amb la flor de la rosella, l'amapola en castellà, i ha estat interpretada per veus llegendàries que van des d'Andrea Bocelli fins a la versió instrumental del cinema Havia una vez América, o Hi havia una vegada América. És Amapola i ens la porta el grup Búfala Marinada.

Amapola, lindíssima Amapola, amb aquesta versió de Bufa la Marinada, el tema que acabem d'escoltar. I ara el següent és protagonitzat per dues de les òperes més famoses de la història. De fet, quan parlem de la cançó de Fígaro, normalment ens referim a la seva representació a El Barbero de Sevilla, de Rossini, on canta l'energètica ària Largo al Factotum. Representa el barber espavilat, alegre i xerraire, que ho soluciona tot. La seva música és coneguda pel ritme trepidant i per la seva repetició constant del seu nom. I aquest és Fígaro. Ens l'interpreta el grup Cavall Bernat.

Vallbernat havia tingut components que fins i tot havien cantat al Liceu, que formaven part de grups d'aficionats a l'òpera. Per això, doncs, hem vist aquesta potència d'interpretació de Figaro. El que ve a continuació és un clàssic del ritme, Ritmo Orquídea, compost pel veneçolà Hugo Blanco l'any 1958. La cançó descriu la melancolia d'un pagès que treballa a les plantacions de cafè durant la nit. Barreja el so de la molta amb la seva pròpia tristor amorosa. El seu ritme ballable i la seva melodia enganxosa la van convertir en un èxit mundial, sent avui un dels temes més versionats de la música llatina, amb intèrprets com Lucho Gatica, Julio Iglesias, José Luis Rodríguez del Puma i també Los Panchos. És Moliendo Café, que ens la canta el grup Crema Catalana, i és d'aquelles que ens convida a ballar. A veure si ho fem. Vinga.

acabem d'escoltar aquesta peça, aquest Moliendo Café, per al grup Crema Catalana. És una de les rumbes més sentides i personals de Peret, publicada l'any 1968. Tot i el seu ritme alegre de ventilador, és en realitat un homenatge profund al seu pare. Aquí, en el món del mercat ambulant, l'anomenaven carinyosament el mig amic. La lletra retrata la complicitat absoluta entre tots dos. No era només un pare, sinó el seu confident, el seu soci i la seva millor meitat. És una peça mestra que eleva la rumba catalana a la categoria de crònica sentimental i familiar. Seran ara els Cremats que ens fan aquesta rumba de Peret, el mig amic.

0: els deia, dedicada al seu pare, al mig amic. I amb aquesta última nota tanquem avui la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que es resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a sentir. Bona nit.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre. Cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: Dissabtes, Cal Enric, Castellfollit de la Roca.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Les xarxes socials formen part del dia a dia de la gran majoria d'adolescents catalans. Segons l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, elaborat entre d'altres per UNICEF, el 93% participa en almenys una xarxa social i gairebé 8 de cada 10 en fan servir 3 o més. La presència digital comença cada cop abans. Els últims cursos de primària, prop del 74%, ja té perfil en alguna plataforma, Maria Huerta.
2: L'estudi també revela que els menors catalans tenen accés al seu primer mòbil als 11 anys de mitjana. Més del 9% dels infants d'entre 10 i 20 anys a Catalunya dedica més de 5 hores diàries a les xarxes socials entre setmana, una xifra que s'eleva fins al 21% durant el cap de setmana. A més, gairebé el 7% podria haver desenvolupat un ús problemàtic de les xarxes socials. L'estudi reclama a la indústria tecnològica un algoritme segur per als adolescents. Antonio Rial és professor de la Universitat de Santiago de Compostela, que també ha participat en l'estudi.
3: Nos preocupa el uso que nuestros hijos hacen de la tecnología, pero tal vez lo que debiera preocuparnos es el uso que la tecnología está haciendo de nuestros hijos.
2: També apunta a abordar el benestar digital com una qüestió de salut pública.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. I us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, què tal?
6: Hola, molt bé. Ja hi tornem a ser, tu.
5: Avui amb una miqueta més de veu que l'altre dia.
6: Contents de tornar a tenir la teva veu entre nosaltres.
5: Tampoc per tirar coets, però bueno, almenys ens podem comunicar.
6: Pots fer el programa.
5: Exacte. I amb quin menú ens deleitarà avui Dial Interior, Ramon?
6: Doncs mira, avui d'entrada tindrem una entrevista a l'Esther de la Fuente, que ens parlarà sobre la teràpia sistèmica. La secció GB avui sobre la miopia psicològica i la secció Susana acompanya amb la Susana Pérez.
5: Fantàstic, som-hi. Doncs tenim amb nosaltres avui a l'Esther de la Fuente. Ella és terapeuta sistèmica, acompanya les persones a entendre's, a comprendre's amb més profunditat i mirar allò que els dol per poder trobar noves maneres de relacionar-se tant amb elles mateixes com amb la seva pròpia història i amb la vida. El seu camí cap a la teràpia no va començar des de la teoria, sinó des de la recerca personal. Esther, molt benvinguda.
7: Hola, gràcies per convidar-me.
5: Un plaer. Explica'm una miqueta aquest procés teu personal, aquesta recerca, en quin moment es va donar, què t'hi va conduir, com va anar tot plegat?
7: Sí, doncs, bueno, jo sempre dic això, no?, que en realitat la teràpia em va trobar a mi, perquè tot va començar fa uns 10 anys, que la meva mare va morir d'un tumor cerebral, va ser una mort sobtada, i en un moment en el que no ho esperàvem. Llavors aquí jo vaig tenir com un terratrèmol intern de bueno, què fem aquí, no?, què passa quan algú tan proper marxa, no?, tota la teva vida es trontolla. Llavors aquí vaig començar a fer-me preguntes, a voler trobar respostes, saber qui era, què feia aquí. I d'aquesta manera vaig començar a voler conèixer-me millor.
5: Mm-hmm. I vas anar a parar a la teràpia sistèmica.
7: Sí, vaig anar a parar a la teràpia sistèmica, primer com a teràpia personal, no? Mm-hmm. Per trobar jo aquest benestar que em mancava, que havia perdut, i després mica en mica doncs vaig anar aprofundint i vaig començar formació doncs, per acompanyar altres persones, no sempre amb la fi de dedicar-me, la veritat, sinó més com aprofundir, com per més autoconeixement, però bueno, al final una cosa va portant a l'altra, no?
5: Moltes persones senten, han sentit a parlar de la teràpia sistèmica, però no saben ben bé què és. Com els hi explicaries de manera senzilla?
7: Doncs la teràpia sistèmica, tot i que a mi m'agrada més dir mirada sistèmica, és una mirada que no només té en compte l'individu, no?, la persona que està fent la teràpia, sinó que té en compte els sistemes als que pertany. Uh-huh. I sistemes, doncs n'hi ha més d'un, no? Hi ha el sistema familiar, però també doncs, hi ha el sistema social, no?, el sistema empresarial. Tots els sistemes als que pertanyem ens influeixen. Llavors, poder mirar a l'individu, però que forma part d'un sistema, diguéssim que és com ampliar la mirada, no? És com tenir una mirada més gran cap a la persona i veure com a la seva manera de relacionar-se amb els sistemes als que pertany li influeixen.
5: Mm-hmm. Que jo personalment no sé per què tenia al cap la idea de que la teràpia sistèmica feia referència al sistema familiar, però ara ens estàs ampliant el concepte i això va molt més enllà que la família, estàs parlant de nivell social, que es pot arribar a influir.
7: Sí, i fins i tot també la persona individualment és un sistema en el sentit de la psique, no? La nostra psique està com dividida en parts internes, no?, que ens conformen, i això també seria un sistema intrapsíquic. I també des de la teràpia sistèmica es treballa en aquest sentit.
5: Que les persones habitualment són bastant mecàniques, no? Repetim situacions, relacions, els mateixos conflictes de sempre sense entendre massa per què. Des de la mirada sistèmica, què hi podria haver darrere d'aquestes repeticions?
7: es podria mirar diferents vessants, no? Una seria la familiar, com tu molt bé has dit, no? El sistema familiar, les fidelitats familiars, o sigui, tots heredem, no?, maneres de fer de la nostra família, no? Maneres de relacionar-nos, de comportar-nos, no?, inclús creències. Llavors, això seria una. I l'altra seria també mesures adaptatives, no? Segons les vivències que hem anat tenint, doncs ens adaptem a continuar la vida d'una manera concreta, no? I a vegades repetim coses perquè és la manera com hem après a relacionar-nos o a fer front a diferents aspectes, no? Llavors, com que ho fem de manera automàtica, com tu has dit, no, no prenem consciència de què és el que fem, sinó que ens surt sense adonar-nos. Llavors, clar, posar la mirada en aquests conceptes o en aquestes maneres és el que també ens permet poder canviar-les, no? Mm-hmm. Si no t'adones, no pots fer res.
5: Mm-hmm. Per tant, la clau passaria per mirar la pròpia història, tant el sistema familiar com a altres sistemes, amb més consciència. Quan diem mirar amb més consciència, a què fa referència i com es fa això?
7: Mirar amb més consciència, bueno, es podria desenvolupar molt, no? Però bàsicament jo diria que és sense judici. Mm-hmm. O sigui, poder mirar la història familiar, no? Però des d'una manera objectiva, no? Per exemple, una de les coses que quan alguna persona, no, vol mirar aquest tipus de fidelitats familiars, fem és el genograma, no? Després, bueno, el que és l'arbre genealògic, però una mica amb fets i dates concretes de coses importants, no? Doncs poder mirar com han estat els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, no? Uh-huh. Però sense aquesta part emocional, no? Sinó mirar-ho objectivament, no? Fets, no? Com sense judici, ens ajuda molt a posar distància i poder avaluar els fets o els events que hagin hagut a la família amb una mica de distància i també com veure com ens estan influenciant a nosaltres. Moltes vegades les emocions, no, ens ennubulen una mica la percepció. Llavors, fer-ho amb consciència per mi seria fer-ho sense judici, objectivament, i alhora poder esbrinar que de tot el que estem mirant, no, ens ressona amb el nostre dia a dia. Perquè al final el que funciona, o des d'on jo treballo, és des del present, no? No és tant anar a furgar en el passat, sinó, a veure, avui en el teu present, no? Què és un problema per tu? Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí podem anar a mirar cap endarrere o podem mirar internament en la psique de la persona, no? Quins aspectes es poden millorar. Però sempre des del present i des d'aquest aspecte de no judici.
5: Uh-huh. Entenc, per tant, que hi hauria una doble via aquí, és a dir, anem a mirar el passat per entendre el present i anem a contemplar el present amb més presència, amb més consciència, per transformar el passat, seria això?
7: Sí, o sigui, els fets no es poden transformar, però sí la percepció que nosaltres tenim del que va passar. Uh-huh. Quan mires sense aquest judici, més objectivament, és quan pots transformar la percepció. I llavors la influència que pot tenir en el teu present canvia.
5: Uh-huh. Clar, perquè la vida és percepció abans de res.
7: Clar, sí, sí.
5: Suposo que les persones quan arriben a tu busquen respostes, moltes segurament estan en els seus processos de històries que els fan patir. Quines són les situacions més habituals o les preguntes més habituals que et fan?
7: Hi ha varietat, no? Com en totes les teràpies, cada persona té la seva pròpia vivència i hi ha de molts tipus, però sempre coincideixen, no?, que són la majoria són relacionals. Uh-huh. O sigui, normalment és com em relaciono, doncs, amb la meva parella, no? Uh-huh. Com em relaciono amb els meus fills o amb el meu cap, no?, a la feina. És un tema moltes vegades relacional. I llavors també hi ha altres persones, no, pues que poden venir per temes d'ansietat, temes de no dormir, o una manera, dificultats per gestionar les emocions, per dir-ho així. Uh-huh. I com que jo, com t'he dit abans, no, la meva mirada sempre és des del present, doncs comencem com si la porta d'entrada sigui, és el que t'està passant avui. I això moltes vegades ens porta a al passat, no? A com era la teva infància, no? com et relacionaves amb els teus pares, o a vegades no, a vegades gestionem des del present, no? Què t'està passant a tu perquè se't genera aquest sentiment o aquest

0: Diguéssim que m'enamora d'aquesta teràpia, que és una teràpia que inclou. No és una... O sigui, jo, per exemple, sempre tinc una mica de rebuig, no, contra la frase de deixar anar, no? Deixar anar les coses que ja no se serveixen, o deixar anar allò que et pesa. En canvi, la teràpia sistèmica és d'incloure, no? Perquè tot el que ens passa, tot el que està a la nostra vida, forma part. Mm-hmm. Tot i que en un moment no li veiem la utilitat o creiem que no ens beneficia, però inclús les emocions més... amb més mala premsa, no? tenen un motiu d'estar a dins nostre. Llavors, el que m'agrada d'aquesta teràpia és que sempre ho mirem, no? Mirem aquestes emocions, mirem aquest fet que t'està fent passant-ho malament des d'una mirada inclusiva, no? De dir, bueno, què ens vol dir? Està aquí, no? Anem a mirar què ens vol dir, què necessita, donar-li un lloc. I normalment quan fas aquest exercici, no? De mirar, de deixar-te que t'arribi, no? Pues, a millor... aquesta ràbia, no? O aquesta soledat o aquesta tristesa, quan deixem que es mostri, li donem espai, és quan a l'incloure-la es fa més petita.
1: Mm-hmm. Aquesta mirada inclusiva, sí. Diries que més que promoure canvis dins d'un, el que et permet és comprendre, veure molt més enllà, veure més connexions que abans no es veien, i això és el que implica una transformació?
0: No estic segura si permet veure més enllà o permet veure com la fotografia sencera. Uh-huh. Uh-huh. Potser és això el que et referies, no? Uh-huh. Clar, no veiem, o sigui, aconseguim veure la nostra vida amb una imatge total i no compartimentada, com estem acostumats a mirar. Uh-huh. Com separant àrees, no? L'àrea familiar, l'àrea de la feina, l'àrea social... No, la teràpia sistèmica et permet veure la foto sencera, no? I veure, pues, com ets dins d'una àrea, com et comportes dins d'una altra, i veure també quines actituds són comuns, no? Uh-huh. Que tenen més a veure amb tu que amb el sistema del que estem parlant, i alhora, clar, a l'incloure totes les emocions et fa sentir més complet. Uh-huh. O sigui, és una teràpia que et porta a la plenitud com a persona, de sentir-te sencer, una persona sencera i complerta en totes les teves parts.
1: Moltes persones confonen el que és la teràpia sistèmica amb les constel·lacions familiars. Jo sé que hi ha algun vincle, però explica'ns, sisplau, quina diferència hi ha entre constel·lacions i teràpia sistèmica, o quina relació hi ha.
0: Sí, això és algo que em pregunten molta gent. Les constel·lacions familiars tenen a veure amb la teràpia sistèmica, per això hi ha aquesta confusió. Però jo diria que les constel·lacions familiars són una eina terapèutica que té aquesta mirada sistèmica inclusiva. Llavors, diguéssim que si algú fa teràpia sistèmica amb mi, no? És un procés terapèutic, no? Que durarà, pues, 6 mesos o més, no? En el que hi ha sessions setmanals o quinzenals, d'un a un, no? O sigui, el terapeuta i el client. En canvi, les constel·lacions familiars per mi seria com una eina d'exploració, que és algo puntual. Mm-hmm. No seria un procés terapèutic, sinó que quan hi ha un tema que no s'avança a nivell individual, diem, anem a fer una constel·lació per veure si desencallem, no? Per veure, mm-hmm, què més podem veure. Perquè la constel·lació familiar també és una eina que ens permet veure des de fora una dinàmica interna.
1: Mm, d'acord.
0: Aporta llum, diguéssim, més informació. Mm-hmm.
1: I Esther, algun cas real que t'hagi impactat i que pugui il·lustrar als nostres oients l'efecte de la teràpia sistèmica?
0: Doncs he estat rumiant, amb això.
1: Sense dir noms.
0: Ja. Perquè hi ha molts casos. De fet, clar, totes les persones que fan un procés hi ha una millora, no? Uh-huh. Però destacaria una persona que va estar amb mi durant bastant de temps, ara ja no, que estava en una relació de més de 20 anys, amb una parella bastant difícil. Uh-huh. I ella no es veia amb cor de sortir de la relació. I llavors, bueno, vam estar, pues, fent sessions terapèutiques, trobant ella el seu poder interior, no? Realment què és el que ella volia a la vida, fins que va aconseguir fer aquest pas. No només va fer aquest pas, sinó que va sortir de la relació, va deixar la feina, va començar un projecte personal, una emprenedoria. Mm-hmm. I va fer un canvi de vida total. Mm-hmm.

0: i no va haver-hi cap cosa externa que la va empènyer a fer-ho, només el seu poder personal, no? Quan ella es va trobar amb el que realment ella volia. Llavors, tenir com les idees clares, veure que era capaç, no? I tenir les eines necessàries internes per fer-ho, sí. Mm-hmm. Tenia un cas d'èxit total.
1: Que bonic, que bonic. Esther, per qui ara t'escolti i tingui ganes de posar-se en contacte amb tu i explorar una mica més la proposta que fas, on s'ha de dirigir?
0: Crec que el més ràpid és la pàgina web. Uh-huh. La meva pàgina, bueno, no sé si després ho penjareu aquí al...
1: Ho pots dir-ho així en antena? Vale. Sí.
0: És 3W, uh-huh. Esther Fugu, F de Fuente i B de Boi, que són els meus cognoms.
1: Vale.
0: Esther Fugu Punès.
1: Fugu en B baixa o en B alta? En B alta.
0: En B alta.
1: Fugu, d'acord.
0: I a les xarxes socials també em poden trobar per aquest mateix nom o per Esther de la Fuente.
1: Perfecte. Doncs, Esther, moltíssimes gràcies per explicar-nos i il·luminar-nos una mica més amb aquest món de la teràpia sistèmica.
0: Gràcies a tu també per l'espai, per deixar-me compartir.
1: Un plaer, una abraçada.
0: Igualment.

0: I arriba la secció de Susana acompanya amb la Susana Pérez. Susana, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: Com estàs?
1: Pues mira, de veritat estic com que saltant aquesta mica de por,
0: sí,
1: o no sé com dir-ho, de que quan em dius de participar és com que dius, uf, a veure, em crea una miqueta de algo inquiet, no?
0: Ah, sí?
1: Però dic, bueno, és una manera de dir, guanyo jo, no guanya el... aquest ego que ens fa petits, no?
0: Bueno, guanyes tu i guanya l'audiència, perquè el que ens expliques és molt valuós.
1: Claro. Bueno, de moment et tinc de dir que sempre em fa una mica de, però jo intento guanyar.
0: Doncs sí. A mi m'encanta quan vens i ens expliques les teves històries. Avui què ens explicaràs?
1: Mira, avui vull explicar algo com molt personal.
0: Vale.
1: Molt personal que jo he descobert en mi, no? Amb aquest propi laboratori que jo dic que jo sóc el millor laboratori del món, no?
0: Uh-huh.
1: Perquè contra més em pugui conèixer a mi, pues més fàcil podré entendre la postura, les paraules, el comportament dels demés, no?
0: Uh-huh.
1: I doncs això em ve des de que miro cap al darrere i dic, ostres, quant important és des del moment que es forma la vida, no? Com som d'aquesta manera tan, tan divines, totes les persones, tots éssers vius, i bueno, anem creant un circuit que ens van manipulant cap a dreta, a esquerra, i tu dius, on està el centre, que no lo veo, vull anar per un altre lloc. I clar, la família aquí pues té molt i molt i molt a veure. I clar, puc descobrir que quan jo canvio, quan jo faig la meva supervisió amb mi, de dir, caramba, però què m'està passant? Per què estic reaccionant d'aquesta manera? Per què em ve aquesta inflamació tan potent a l'esquena que em deixa parada?
0: Mm.
1: Doncs clar, quan jo faig tot aquest anàlisi, pues és quan surt la meravella de dir, vale, algú m'empuja cap a un costat desconegut per mi, no? Que són, pues això, aquesta escolta pròpia de cadascú de nosaltres, que només la podem observar pues, amb el nostre silenci, amb la nostra compassió cap a nosaltres mateixos, no?
0: Uh-huh.
1: Mateixes.
0: Uh-huh.
1: I quan això ho fem, el més important que jo he pogut comprovar en mi no és la meva pau, sinó la que puc transformar també amb els més propers a mi. Això és el que d'alguna manera està el meu enfoque avui, no?
0: Que maco.
1: De dir, com canvio jo, com m'autoobservo jo gairebé sempre, vull dir que no, des d'una manera amable, des d'una manera amorosa, de dir, ui, avui per què et trobes així? Això t'ha irritat una mica, pues, què t'està dient això, no? Bé, i doncs quan aquesta autoobservació i em poso en marxa i ho averiguo i ho entreno i ho porto a la pràctica d'una manera, encara que sigui amb aquesta por inicial que he començat a dir, doncs és com que tot s'afluixa, no? Tot baixa de revolucions, tot queda amb més calma, i doncs el que està a la vora, vull dir, els més a prop, tant si el marit, com si són els fills, com si són els nebots, ja vaig una mica més allà, com són els cunyats, pues, ho reben. I això és molt maco, perquè això fa que puguis estar amb la família d'una manera còmoda, comodíssima. Comodíssima perquè, per la meva part, pues, com que el judici ja no hi és, com que si un arriba tard, pues benvingut, perquè has arribat, i no la bronca de ja està bé, t'estem esperant, i sempre fas tard. Clar, com que aquest exemple no sorgeix, doncs acompanya amb un benestar i amb una benvinguda. I això, clar, quan algú està a prop teu, com ser, per exemple, doncs un familiar molt directe, que és un exemple per mi magnífic, és aquest familiar que ha estat doncs, 20 anys amb una depressió important, en tractament sempre, i clar, un moment donat se matança i diu: quina sort, estàs molt bé, eh? Ai, és que no t'enfades per res, eh? Ai, és que s'està bé, eh? No només cuines bé, sinó que a més és que hi ha un ambient maco, eh? Ai, que bé. Dic, mira, pues, si jo ho he pogut fer, tothom que posem aquesta presència, aquesta voluntat, tothom ho pot fer, perquè jo no sóc més que ningú, perquè jo no sóc menys que ningú, o sigui, per tant, l'univers que ens estima a tots no m'estima més a mi o menys a un altre. Per tant, tots les mateixes oportunitats amb el moment de que pren consciència de que així no puc continuar. No puc continuar amb aquest neguit, amb aquesta ràbia, amb aquest no et perdonaré mai, ja veuràs, ja m'ho pagaràs. Clar, si anem amb aquesta tensió interna, doncs es pot canviar ni amb mi ni amb el meu voltant, perquè la freqüència que jo estic atraient a l'altre, no? I doncs aquest familiar, clar, s'interessa de com ho he fet i bueno, pren consciència de fer d'aquesta observació i d'on ve i d'estirar del fil i que té de veure el meu comportament actual amb els meus pares, amb els meus avis, per què aquest control, perquè, bueno, aquest neguit que ens creem que no sabem d'on ve, no? Però quan parem, quan la guàrdia aquesta externa la baixem i la mirem cap a nosaltres, és un algo tan, tan especial el que es crea, que clar, doncs aquest familiar tan directe que abans ens veiem molt menys, doncs ara ens veiem però molt més. I clar, per què ens veiem molt més? Perquè tant els germans com els cunyats com els fills, que som una colla doncs, de 12-14, doncs hi ha una calma i una serenor i un... Doncs que clar, que de gust trobar-nos, no? En canvi, quan això no està observat des de la nostra pròpia calma i la nostra pròpia serenor, doncs clar, un diu algo i l'altre salta i l'altre defensa el seu marit.
0: Batalla campal.
1: La batalla. La batalla, a veure qui la fa més grossa i a veure quin ego és més potent i guanya.
0: M'ha semblat molt important, Susana, m'està semblant quan dius que tot això comença per tu, per un mateix, aquest tracte amorós, cuidadors cap a tu, aquesta no flagel·lació, que molta gent quan comença inclús a fer treball interior, a vegades es comencen a flagel·lar perquè consideren que ja haurien d'estar més en pau, quan ja consideren que hi ha certs processos que ja no haurien de viure, això fa que entrenem amb autoflagel·lació, en comparació constant del que estan vivint amb el que haurien d'estar vivint. Clar, quan tot això es va desfent dins d'un mateix, també, evidentment, la relació amb els altres es transforma com una mitja.
1: Tal qual. És que tot és més flexible. Tot és com un junco que pot anar d'esquerra a dreta perquè el vent el belluga i es deixa fer. Tal qual és així, amb un mateix, des d'aquesta pròpia observació... I doncs, quan ho tens guanyat, de dir, bueno, vale, pues es que esto me está viniendo, claro, de yo, vale, bueno, pues apa, anem a fer-ho d'una altra manera, anem a sentir-ho, a entrenar. És que al final, per mi, és com un entreno, perquè comences amb això, pues a veure a un mateix, i és un... Si vols estar en un treball bonic, és que és cada dia, no val dir, bueno, doncs ara em poso a meditar mitja hora, ara em poso a mirar, no sé, el cel en pau. Bé, està molt bé això, que ho puguem fer 10 minuts, mitja hora, cadascú el temps que pugui escollir. encara que per mi el que té més punts és poder-ho fer durant cada moment, en cada moment del dia, que estàs cuinant i se t'ha cremat una mica i dius, hombre, pues vaya, pues vinga, ho tindré de retirar i un altre dia està una mica més atenta, perquè això és el que m'està dient, si se m'ha cremat una mica, i no pues, posar-me a donar-li les culpes al foc que anava massa de pressa.
0: No és una venjança de l'univers.
1: Claro, si és que la responsable sóc jo, directament e indirectament. I clar, això, poder-ho traslladar als més propers és crear un vincle que no té paraules, perquè no tothom del nostre voltant més proper, parlo germans, cunyats, nebots, estaran preparats per aquesta observació o per aquest despertar personal. Però sí que, per exemple, es té molta força, perquè quan penses, quan ho sents des del cor, quan ho expresses a través de les teves cordes vocals i quan ho poses en marxa, tot aquest conjunt, mans i peus, cap endavant, amb acció, quan tot això està alineat, és que no, tot està bé, no hi ha alteració.
0: Que bonic. Doncs, Susana, se'ns ha acabat el temps amb aquesta invitació tan bonica de la Susana de començar per aquest tracte cuidadors, amorós cap a nosaltres mateixos. Tancarem el programa. Susana, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a tu, Sergi. Moltes gràcies.
0: Una forta abraçada. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Esther, gràcies, Susana, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Bona nit.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
12: Sí, Ràdio Vilasacra, sí!
13: Com? Uf.
14: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
15: Ràdio Vilasacra tota la setmana.
16: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
17: Oh, és meva.
18: No, no, és meva.
17: Meva.
18: No, és meva.
19: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
20: La calaixera més musical.
21: Uau, deixa!

Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Quan arribem, quan arribem.
5: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
6: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
7: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
8: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subi.

0: hem d'inventar finals diferents.
1: El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida. La Martina és una girafa molt bonica. És un conte d'amor.
0: Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és: en Quimet cau de la girafa, se'n va i no torna mai més.

0: Zuri ha dibuixat aquests finals amb dibuixos molt grans. Moltes gràcies.
1: Esperem que us llegiu el llibre.
0: Adeu!
2: Abonar-se a Saba és un win-win.
3: Un què?
2: Un win.
3: Un o dos?
2: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
3: Apa, quin win!
2: Doble win, doble d'avantatges.
4: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Silenci.
2: Em dic Dani Bautista. Ara us diré una endivinalla. Plana com la mà, blanca com la neu. Parla sense boca i camina sense peu. Aviam si l'endivineu. Moltes gràcies. Adeu.
3: Quin és el teu secret?
4: Ràdio Vila-sacra i punt.
3: Què?
4: Ràdio Vila-sacra i punt.
3: Perquè quan estàs bé, somrius.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.
1: Companya, si dius que odies, sàpigues que estàs parlant una mica de castellà. Perquè odio no és català, és castellà disfressat de català. Però el que sí que diré és que més val que ho odis i no que ho odis. En català, la conjugació del verb odiar és jo odio, tu odies, ell o ella odia, nosaltres odiem, vosaltres odieu, ells o elles odien. Passa el mateix amb el verb estudiar. Algun cop he sentit la desafortunadíssima frase de per les tardes, estudio, cal que diguis a les tardes, estudio. Hi ha altres verbs afectats per aquesta pandèmia del canvi d'accentuació. El verb canviar no és jo canvio, tu canvies, és jo canvio, tu canvies. El verb estalviar no és jo estalvio, tu estalvies, és jo estalvio, tu estalvies. Sí? Ho diu, estudio, canvio, estalvio, incendio. Tot i que millor que no incendieu res, de debò que no.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Atenció a aquesta iniciativa. Una empresa d'Altafulla comercialitza una goma de cabell amb un dispositiu que pot enviar una alerta en cas de perill. L'aparell, pensat originalment per a dones, ha despertat l'interès d'una quinzena d'ajuntaments per distribuir-lo. Tarragona Clara Chavarría Domingo.
3: És un sistema que pot enviar un SOS amb ubicació en temps real en menys de 10 segons, sense necessitat d'una app ni un registre. Tot i així, el missatge que envia el dispositiu no pot contactar amb el telèfon d'emergència 112. La proposta l'ha dissenyat l'empresa altafullenca Niu, dedicada al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades als ajuntaments. Una d'aquestes és la vinculada als punts Lila. Noemi Ferret és responsable de l'empresa.
4: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments.

0: propers, Altafulla, menys, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho he implementat, i estem en converses a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
1: Aquest nou dispositiu de Lliga Cues ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments, com ara la Pagueria, que va distribuir-ne durant la Festa Major de la ciutat, i l'Aplec del Cargol.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: La nit. Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan divertida.
4: Per cert, amb qui vas vendre el pis?
5: Amb Immobiliària Espígol.
4: I per què els vas escollir?
5: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
4: Entra a espígol.com.

0: menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15 i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
1: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Amb Liu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, amb Liu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tant i tant bé junts, ens entenem tant currant i tot, què fem? Doncs creem una empresa o treballem junts.
0: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el gremi de la ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys i afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
2: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
3: i després
2: va aparèixer el projecte. No, això ha ajudat molt.
1: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear, l'altre, que hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el calatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir molts de diners, doncs això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar, treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. El va a quedar i quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
0: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
2: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança i motivació també de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem algo gros, el més gros que vulguis.
1: O que si t'encalles, no? A vegades que
2: correcte,
1: estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
2: Hi ha dos ulls més, més dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a aixes.
0: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
1: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear continguts per internet, explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines podem fer un
2: puta. El soroll el fem nosaltres.
1: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar a fer més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
0: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
1: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. No, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i el podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? El no ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa. Saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin? Ja no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, vull dir, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
0: I ara que portem una estona xerrant, el Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix d'una forma al metall.
3: Ja és ficar el ferro en talent, per canviar la forma.
1: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
3: El foc, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
0: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que ara que s'apropa Sant Jordi estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
1: I ara estem pues, ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, pues, la plastem i traurem aquestes fulles. Doncs tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després amb la radial acabes de tornejar-la.
0: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
2: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas aviam si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell i anar picant, doncs de mica en mica doncs es va creant aquesta
1: simbiosi.
2: Però ja és... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
0: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.

0: El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. I després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots, i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat, i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer no una cosa més.
1: Com que no surt de la primera...
0: Correcte.
1: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
2: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
0: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. Jo he vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant, que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si, jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
1: Aquesta és la part política, que no...
0: Sí.
1: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem, no?
0: I...
1: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit... De la creació. No, ningú ens marca...
0: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada alguna cosa. O sigui, bueno, és com...
1: una mica autosuficients de les necessitats més materials.
2: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
0: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui, potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. Que és el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. Nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas dels cistellaires, que necessito una eina...
1: Una rèplica d'aquesta eina.
0: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
1: canal.
0: És el primer... La canal, perquè és el primer cop canal. Que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal. Pues va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Pues li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i clar, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal i que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que la forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un marger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Saps? Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
2: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Units en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

Bona nit.

0: tanca els ulls.
1: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
2: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
3: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
4: Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter, @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.
5: T'han robat entrant al teu compte bancari?
6: Algú ha fet càrrecs amb la teva targeta o han demanat algun crèdit o préstec sense la teva autorització?
5: A Col·lectiu Ronda som experts en ciberfraus. La ciberdelinqüència o phishing és un fenomen creixent.
6: Si ets víctima d'una estafa en línia, els nostres advocats i advocades et poden ajudar a reclamar.
5: Truca'ns al 93 268 21 99.
6: Col·lectiu Ronda. T'atendrem personalment.

0: Abonar-se a Saba és un win-win.
1: Un què?
0: Un win.
1: Un o dos?
0: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
1: Apa, quin win!
0: Doble win, doble d'avantatges.
2: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.

0: que...
1: Per belonofòbia s'entén la malaltia mental causada per una por extrema, incontrolable i irracional cap als objectes punçants i tallants, com agulles, ganivets, navalles, xeringues, etc., que puguin causar ferides amb sang. Sovint aquesta fòbia està relacionada amb altres dues, hemofòbia o por a la sang i traumatofòbia, a por a les ferides. És lògic que la majoria de les persones tinguin por o repulsió quan es veuen atacades per un ganivet o una navalla, o en veure inclús una escena d'atac amb un objecte punçant en una pel·lícula. Per això no és més que una resposta normal del cos davant una situació d'emergència o desagradable. La verdadera fòbia es dona al tenir por als objectes esmentats en una situació que no és d'emergència negativa, com en anar al laboratori o treure